0: L'Orquestra Simfònica de Tenerife, dirigida per Víctor Pablo Pérez, ens ha interpretat el ballet Don Quixot de Robert Gerhard.
1: Catalunya Música.
2: Tot seguit arriba aquí a Catalunya Música la segona lliçó de Tenebres pel Dimecres Sant, composta per François Couperin. És música per a soprano i baix continu que sentirem interpretada per la soprano Patricia Petitbon i el conjunt instrumental Les Arts Florissants, dirigits per William Christie.

0: El conjunt instrumental Les Arts Florissants, que dirigeix William Christie, acompanyava la soprano Patricia Petitbon en la interpretació que ara sentíem de la segona lliçó de Tenebres pel Dimecres Sant per a soprano i continu de François Couperin.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.

Tot seguit, Tavia Zimmermann viola i l'Orquestra Simfònica de Berlín, dirigida per Steven Sloan, ens ofereixen la suite per viola i orquestra d'Ernest Bloch.

0: Acabem de sentir la suite per viola i orquestra d'Ernest Bloch en la versió de Tavia Zimmermann, viola, i l'Orquestra Simfònica de Berlín, dirigida per Stephen Sloan.
1: Catalunya Música.

Miroir o Miralls és el títol de la suite pianística d'Amor i Rebel que tot seguit us oferim aquí a la nostra sintonia. La sentirem en la versió de Sviatoslav Richter enregistrada el 1965.

0: Sentíem el cicle pianístic Miroir, o Miralls, aquest cicle d'amor i rebel que interpretava el pianista Sviatoslav Richter i que us oferíem en l'enregistrament que en va fer el 1965.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Ara ens acompanyarà el concert per violí, corda i continu en la major, Riom 348, un dels concerts del recull La Cetra d'Antonio Vivaldi. El sentim en la versió de la violinista Rachel Podger i la Societat Barroca Holandesa.

0: La violinista Rachel Podger i la Societat Barroca Holandesa interpretava el concert per violí, corda i continu en la major, Riom 348 del recull La Xetra d'Antonio Vivaldi.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A partir de poemes de Louis de Valmorin, el 1939 Francis Poulenc va escriure el cicle de cançons Fiancé i Pourrir, un cicle que sentirem en la veu de la mezzosoprano Susan Graham i del pianista Malcolm Martineau.

0: El cicle de cançons de Francis Poulenc que acabem de sentir interpretades per la mezzosoprano Susan Graham i el pianista Malcolm Martineau.
1: La nit a Catalunya Música és nocturn.

A continuació arriba la serenata per trompa, oboè, clarinet, fagot, viola, violoncel i contrabaix en mi bemoll major. Una serenata de Georg Drusetsky que ens interpreta l'ensemble Zefiro.

0: L'ensemble Zephyrons ha interpretat aquesta serenata per trompa, oboè, clarinet, fagot, viola, violoncel i contrabaix en mi bemoll major de Georg Drushevsky.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Mozartiana és el títol de la suite número 4, suite orquestral de Piotr Ilich Tchaikovsky, que sentirem tot seguit aquí a la nostra sintonia. L'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Berlín l'interpreta amb direcció de Gerd Albrecht.

Aquesta suite era un homenatge de Piotr Ilich Tchaikovsky a Mozart. És la quarta de les seves suites, titulada Mozartiana, suite en la tonalitat de sol major, que interpretava en aquest enregistrament l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Berlín, dirigida per Gert Albrecht.

Continuem amb les 5 cançons per a cor d'homes, opus 41 de Johannes Brahms, en la versió de la secció masculina del cor de la Ràdio del Nord d'Alemanya que dirigeix Günther Jena.

Hem sentit les 5 cançons opus 41 per Cor d'Homes de Johannes Brahms en la versió de la secció masculina del Cor de la Ràdio del Nord d'Alemanya dirigida per Günter Jena.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: La següent proposta que us fem avui aquí a Catalunya Música és la de l'audició del concert per a piano i orquestra número 2, concert en sol menor, opus 16, de Sergei Prokofiev. Michel Verhoff va fer la gravació que ara sentirem acompanyat de l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig, que dirigeix Kurt Masur.

0: Michel Veroff, al piano, i l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig, dirigits per Kurt Masur, interpretaven el concert que ara sentíem, el concert per a piano i orquestra número 2, en sol menor, opus 16, de Sergei Prokofiev.
1: Catalunya Música.
2: Ara us convidem a sentir la Simfonia de Nadales, número 4, en re menor, de Michel Corrette, tal com l'interpreta l'orquestra barroca Arion.

El compositor britànic Bob Chilcott és l'autor del cicle de cançons Faules d'Isop que ara sentirem, en aquesta versió del Bellenstein Concert amb Christopher Fink com a director.

El cicle de cançons Faules d'Aesop de Bob Chilcot és el que ara mateix sentíem, música d'aquest autor britànic contemporani interpretada pel Valencian Concert amb Christopher Fink al capdavant.

0: mirat per Beethoven, Schumann i Brahms, però un gran desconegut a dia d'avui. Cherubini, amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
2: A Catalunya no hi ha feina de concerts de flauta de bec. No pots guanyar la vida tocant. Però sí que està amb altres bandes. I la flauta de bec està molt connectada amb altres tasques que sí que calen. Per exemple, en la docent. En els darrers anys s'han anat tancant línies de flauta de bec en els conservatoris perquè els professors s'han jubilat i no hi ha recanvi generacional. Hi ha d'haver un acord de país, però sí que tothom ha de responsabilitzar-se del paper que li toca.
0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Eloi Foguet, flautista de bec.
1: Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic. L'algoritme tria en viatge, l'humà amb identitat.
3: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
1: Fixa't com sona, edició clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
3: I amb la participació dels oients.
4: Sí, m'encanta.

Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música, un nou matí. Aquí ens teniu els aimants de les primeres hores, dels moments més matiners de tots. I avui amb una celebració que per nosaltres esdevé una mica especial. El dia 15 de setembre de 1876, és a dir, avui fa 150 anys, naixia a la ciutat de Berlín el director d'orquestra Bruno Schlesinger. Clar que si us diem el nom així, potser no us sonarà de res, perquè en un moment donat de la seva vida va decidir canviar el cognom i substituir l'Schlesinger per Walter. És a dir, que avui fa 150 anys que naixia un dels legendaris directors d'orquestra de la primera meitat del segle XX, Bruno Walter. I per començar aquest petit homenatge que avui ens permetrà passejar-nos per algunes de les seves meravelloses gravacions, algunes de les quals fins i tot remasteritzades, que ens sonaran més contemporànies del que seria normal, començarem pel final, si ens ho permeteu. I és que l'última sessió que van registrar d'estudi Bruno Walter va ser el 31 de març de 1961. En aquells anys, en aquells últims anys de la seva vida, ja sabeu que dirigia l'Orquestra Simfònica de Columbia. I aquell març de 1961 justament va enregistrar una selecció d'obertures de Wolfgang Amadeus Mozart. Vet aquí l'obertura de la flauta màgica.

Aquest era Bruno Valter al capdavant de l'Orquestra Simfònica de Colúmbia, justament el dia 31 de març de 1961. Va ser durant la seva última sessió discogràfica. De fet, Bruno Valter no moriria fins l'any següent, fins al febrer de 1962, 11 mesos més tard. Però ara deixarem que canti el gall per arrodonir la música de Mozart que ens ha acompanyat en aquests primers

0: El primer temps.
1: Efectivament, el primer temps avui de la mà de Bruno Valta. De fet, ja us hem dit fa una estona, ell va néixer amb el nom de Bruno Schlesinger, però bé, anys més tard va decidir canviar-se el nom, probablement perquè va considerar, o potser el seu entorn, que no era prou comercial. Bruno Valta havia nascut a Berlín, recordeu, avui fa 150 anys. Quan en tenia 8 va ingressar en el Conservatori Stern de Berlín, on ràpidament va destacar com a pianista virtuós. I, de fet, ell va començar la seva carrera tocant el piano. I, de fet, abans d'esdevenir director auxiliar, pas pel que passen tots els estudiants de direcció d'orquestra, va ser també correpetidor a l'Òpera de Viena. Per tant, la seva experiència pianística era d'absoluta referència. I, si més no, ho podrem comprovar tot seguit. Us proposem una gravació en què podrem sentir a Bruno Valta dirigint des del piano l'Orquestra Filarmònica de Viena, una gravació de 1937, interpretant el tercer moviment del concert per piano i orquestra número 20 de Wolfgang Amadeus Mozart, Kehl 466.

Els anys es percebien perfectament, però creiem que valia la pena una gravació de 1937. Bruno Walter, al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Viena, assegut al piano, tal com feia Wolfgang Amadeus Mozart, interpretant precisament el tercer moviment del concert número 20, Kegel 466, del compositor de Salzburg. Vaja, Bruno Walter, director, Bruno Walter, virtuós del piano. De fet, Bruno Walter, però... Però si hi ha un aspecte que avui fa que recordem amb molta admiració a Bruno Walter, més enllà, està clar, de la seva gran feina com a director de referència de la primera meitat del segle XX al món, és la seva coneixença i la seva proximitat. Podríem parlar fins i tot d'amistat amb Gustav Mahler. Durant uns quants anys, Bruno Walter va ser el director auxiliar de Gustav Mahler. Van compartir esforços. Bruno Walter va poder connectar perfectament amb el món interior de Mahler i se'l va fer seu, i això l'ha convertit en un director de referència de les obres de Mahler per influència directa. No són pocs els directors del nostre temps que recorren a les gravacions dirigides per Walter per entendre i conèixer, més enllà de compartir, tot el que és el llegat del compositor txec de Gustav Mahler. Nosaltres ara, tot seguit, us proposem l'audició d'una d'aquestes gravacions, una gravació remasteritzada del moviment final de la primera sinfonia de Gustav Mahler. No el sentirem sencer, però sí que sentirem els darrers minuts quan el compositor recapitula alguns dels temes que ens ha mostrat en els moviments anteriors, fins, òbviament, l'espectacular coda final. Així sona aquesta interpretació de Bruno Walter dirigint el final de la Sinfonia Tità en re major de Gustav Mahler.

descomunal final, com acostuma a ser força habitual en les sinfonies de Mahler, en aquest cas de la primera sinfonia, la sinfonia Tità en re major. L'hem sentit en una memorable versió, ja ho puc veure, que remasteritzada, dirigida per Bruno Walter. Tot parlant de Bruno Walter, avui, que si fos viu hauria complert 150 anys i ens està permetent l'excusa de, a través d'algunes de les seves gravacions, poder construir aquesta matinal a Catalunya Música, doncs bé, resulta que just en els darrers anys de la seva vida un periodista nord-americà el va entrevistar i en aquesta entrevista li va preguntar, escolti'm, vostè quan va conèixer Mahler, com van ser aquells primers contactes? I ens hem permès d'extreure un tall de 3 minuts d'aquesta entrevista que us hem traduït al català perquè pugueu sentir en paraules de Bruno Walter com ell recordava els anys en què va estar com a director auxiliar. Primer al costat de Mahler, quan Mahler dirigia l'Òpera d'Hamburg, i després, a partir de 1897, quan durant 10 anys va ser el director de l'Òpera de Viena. Mahler va tornar a demanar a Bruno Walter que fos el seu assistent

0: Per tant, dues etapes de la vida de Bruno Walter van ser al costat de Gustav Mahler. Però no ens allarguem més, que ens ho explica el mateix Bruno Walter.
1: My first personal meeting with Gustav Mahler took place in 1894 in the Opera House in Hamburg, where I was engaged as a coach.
2: La meva primera trobada personal amb Gustav Mahler va ser el 1894, a l'Òpera d'Hamburg, on treballava com a director. Jo tenia 18 anys en aquell moment, però ja feia temps que desitjava conèixer Mahler. Va ser arran de l'estrena de la seva primera sinfonia al Festival de Música de Weimar, que va generar crítiques furioses a Alemanya, crítics que parlaven sobre aquest crim musical contra el bon gust, contra la forma sinfònica, contra tot moviment estètic. Això va despertar una salvatge hostilitat entre els crítics. El fet que la seva sinfonia pogués despertar en mi una mirada tan apassionada em va fer gaudir de tot cor del seu tipus de música revolucionària i encara més veure cara a cara la personalitat creativa d'aquell compositor. Va ser una experiència profundament commovedora per mi veure'l en plenitud i observar personalment a Mahler. Però abans de poder-me adonar de les seves composicions, vaig tenir la sort de veure'l treballant com a director de l'Òpera d'Hamburg, acompanyant el seu assaig musical com a correpetidor al piano. Vaig assajar amb els seus cantants per les òperes que dirigia, assistint als assajos de la seva orquestra i a les seves actuacions. Les meves impressions musicals, gràcies en aquell moment incomparable a la plataforma de director, són els records que em va deixar. Em va donar un exemple musical i moral, i aquestes primeres impressions van ser les que em van marcar tota la vida. Vaig reconèixer en ell no només un geni musical, sinó també un poder ètic i educador, un líder.
1: These first impressions were decisive for my whole life. I recognized in him, young as I was, not only a musical genius, but an ethical power, an educator, a leader of men. And very soon it was not only the conductor,
2: i aviat no va ser només el director, sinó també el compositor el que em va influenciar. Va tocar la primera sinfonia al piano i també em va donar la partitura d'aquella primera sinfonia i de la segona, la sinfonia de la Resurrecció, que havia completat aquell mateix 1894. Vaig sentir un gran entusiasme per la seva obra i fins als darrers anys de la seva vida sempre vaig estar encantat amb totes les pàgines noves que anava component. El 1897, el destí el va portar a dirigir l'Òpera de Viena. Durant aquells 10 anys, el seu geni interpretatiu va fer història, no només pel costat musical, sinó també en el dramàtic de les interpretacions operístiques, arribant a un extraordinari nivell fins al 1907, en què va deixar el teatre. Quan jo tenia 25 anys, em va contractar com a director auxiliar a l'Òpera de Viena i, per tant, no només vaig ser testimoni d'aquella inoblidable fita, també vaig poder participar activament en la vida musical vienesa d'aquell període. Excepcionalment ens hem permès aquesta petita llicència de compartir amb tots vosaltres aquests 3 minuts de declaració de Bruno Walter a un periodista nord-americà explicant-li els records que tenia del temps que va estar treballant al costat de Gustav Mahler. I això ens dona peu, just en aquells anys, de reivindicar un vessant avui pràcticament oblidat de la dimensió creativa de Bruno Walter. I és que, a part de ser un gran director d'orquestra, ho hem comprovat, de ser un gran pianista, també ho hem comprovat. No sé si sabíeu que Bruno Walter té un catàleg com a compositor que ha quedat veritablement adormit. Avui gairebé no s'interpreta mai la seva obra com a compositor. Però si fem un homenatge de 150 aniversari a Bruno Walter, què us sembla si recuperem alguna de les seves obres? Per exemple, un quintet per piano i corda que va escriure l'any 1905. Sí, efectivament, és just en el moment en què Bruno Walter estava treballant com a director auxiliar al costat de Gustav Mahler. Just en les estones mortes, mentre Gustav Mahler estava component les seves últimes grans sinfonies, Bruno Walter escrivia obres com aquesta que sentirem tot seguit. Us en proposem el primer moviment. Quintet per piano i corda en fa

Així sonava el primer moviment del quintet per piano i corda en fa sostingut menor que el director d'orquestra i compositor, també, Bruno Walter, va escriure l'any 1905. N'hem pogut sentir una interpretació del nostre temps, la que ens oferien Ekaterina Frolova i Lídia Per Torfa, violins, Sibylle Häusler, viola, Stephanie Huber, violoncel i Le Liu, el piano. El director d'orquestra i, mira, hem descobert també el vessant de compositor de Bruno Walter. De fet, per fer honor a la veritat, no són pocs els directors d'orquestra cèlebres que en paral·lel han dedicat part de la seva dimensió creativa a la composició. Sí que és cert, però, que normalment, i amb molt poques excepcions, alguns d'ells han pogut transcendir. I aquest és el cas de Bruno Walter. En tot cas, seria dels que, com a compositor, com a mínim al nostre temps, no ha transcendit. Avui estem celebrant el 150 aniversari del naixement de Bruno Walter. I ja hem pogut veure que una de les coses que el va fer un director d'orquestra molt apreciat, a part de la seva qualitat i el caràcter que prenia les seves versions com a director, és el llegat que ens ha deixat a redós del compositor Gustav Mahler. De fet, el llegat va anar més enllà, perquè quan Mahler va morir l'any 1911, ell va tenir l'oportunitat de poder dirigir l'estrena mundial de la Sinfonia número 9 al capdavant de la Filarmònica de Viena l'any 1912. El compositor Mahler l'havia deixat acabada, però no va tenir temps de poder-la sentir. I així, doncs, d'aquesta manera, Bruno Walter va ser el primer director. Nosaltres en volem sentir un fragment i us hem de confessar que ens temptava posar-vos al final. Però sí que és veritat que per les seves característiques musicals potser no se diu tant per aquestes hores del matí i ens permetreu que en lloc d'això us posem el tercer moviment, la burlesca Allegro Assai. Així la podrem sentir en aquest enregistrament de Bruno Walter, enregistrat al capdavant de l'Orquestra de Columbia en una versió novament remasteritzada.

Així sonava el tercer i penúltim moviment de la Sinfonia número 9, l'última sinfonia que Gustav Mahler va completar. El moviment és la burlesca Allegro Assai i l'hem pogut sentir en aquest enregistrament de l'Orquestra Simfònica de Colúmbia, dirigida per Bruno Walter, un enregistrament, òbviament, remasteritzat. De fet, el vincle de Bruno Walter amb la música de Mahler ja hem pogut anar veient que és molt intens. El 1912 dirigia l'estrena mundial d'aquesta sinfonia. Però compte, perquè una mica abans, el 1911, just quan Mahler moria a Viena, poc després, Bruno Walter dirigia a Múnich l'estrena pòstuma de la gran obra just anterior a la novena sinfonia. Sabeu que Gustav Mahler era un home supersticiós i estava convençut que el dia que compongués la novena, al cap de poc, moriria. I va viure amb aquest jou durant molt de temps i fins i tot quan ja havia completat la vuitena, la famosa Sinfonia dels Mil, en lloc d'escriure la novena sinfonia, va escriure el Cant de la Terra. Vaja, com qui juga una partida d'escacs amb el destí i intenta guanyar-lo. I ja sabem que, malauradament, el destí sempre acaba guanyant. Però en qualsevol cas va poder allargar el tema i així va sorgir aquest darrer gran cicle de Lieder al Cant de la Terra sobre uns poemes xinesos traduïts a l'alemany. Bruno Walter també ens ha deixat gravació del Cant de la Terra i, òbviament, tot seguit en podrem sentir un tast. Sentirem el cinquè moviment, el borratxo a la primavera.

El tenor Julius Patsak, al costat de l'Orquestra Simfònica de Colúmbia, dirigits per Bruno Walter, ens han interpretat aquest simpàtic moviment del cant de la terra. El borratxo a la primavera és el cinquè moviment d'aquest gran cicle de cançons inspirat en textos xinesos traduït a l'alemany. Podríem dir que la penúltima obra completa de Gustav Mahler. Després de dirigir les estrenes mundials tant del cant de la terra com de la sinfonia número 9, Bruno Walter va seguir la seva carrera a partir de 1913, ocupant alguns càrrecs de prestigi. Per exemple, a partir de 1913 va ser el director general de l'Òpera de Munic i a partir del 1925, durant 4 anys, va ser el director de l'Òpera Municipal de Berlín. L'any 29 deixa aquest càrrec a Berlín per esdevenir el successor d'un altre mite de la batuta de la primera meitat del segle XX, Wilhelm Furtwängler, com a director titular de la prestigiosa orquestra de la Gewandhaus de Leipzig. Però què va passar? El 1933, l'ascens del partit nazi al poder d'Alemanya va propiciar que Bruno Walter, que era d'ascendència jueva, fos destituït dels seus càrrecs. Tot i això, encara el 1936 fins al 38 va poder actuar com a director artístic de l'Òpera de Viena. Efectivament, el mateix càrrec que unes dècades abans havia ocupat Gustav Mahler. Però això també va durar molt poc, perquè ja sabeu que l'any 1938 es va produir l'anomenada Anschluss, és a dir, Àustria es va deixar absorbir pel règim nazi d'Alemanya. I aleshores Bruno Walter ja va tenir molt clar que va haver de fugir puntualment a França, però ben aviat cap als Estats Units, on s'instal·laria a la ciutat de Beverly Hills, a Califòrnia. El 1941 va debutar al capdavant de l'orquestra del Metropolitan i el 1945 va esdevenir ciutadà nord-americà. I a partir de 1947, diguem que ja començaria la seva etapa final. Ja havia acabat la Segona Guerra Mundial i això va propiciar que esdevingués un d'aquests directors legendaris que va voltar per mig món dirigint orquestres arreu. Entre 1950 i 1961 va ser quan va anar enregistrant moltes de les gravacions que avui ens acompanyen, fetes al capdavant de l'Orquestra Simfònica de Colúmbia. Enteses com a mostres d'una manera d'interpretar de l'època, som davant de gravacions extraordinàries, que ens ha semblat molt interessant d'anar compartint just aquest matí. Gravacions com, per exemple, les sinfonies de Beethoven, algunes d'elles, o la integral de les sinfonies de Johannes Brahms. Us proposem el Poco Allegro de la sinfonia número 3 del compositor d'Hamburg, de Johannes Brahms.

un Johannes Brahms inusitadament melòdic, el d'aquest Poco Allegro que hem extret de la Sinfonia número 3, una gravació feta entre els anys 59-60 per l'Orquestra Simfònica de Colúmbia, dirigida per Bruno Walter. Walter, que per cert, en més d'una ocasió va confessar que tenia una gran afinitat amb la música.

0: música de Johannes Brahms. I, de fet, així ens ho testimonia en aquesta deliciosa integral que, més enllà del pas del temps, continua mantenint intacta la seva capacitat expressiva. Tots aquests trets que van valer-li una quantitat d'elogis extraordinaris. Els crítics de l'època parlaven del so càlid, de l'equilibri entre les seccions i, sobretot, de la noble fluidesa lírica. Això ho hem pogut apreciar molt especialment en aquesta sinfonia número 3, que, per cert, de la integral, va ser una de les més elogiades en aquell moment, juntament amb la segona. I, per tant, no hem volgut que li faltés avui en aquest homenatge que li estem fent al director d'orquestra Bruno Walter amb motiu del 150 aniversari del seu naixement. Una excusa meravellosa per recuperar gravacions, moltes remasteritzades, que desitgem que us estiguin fent passar un matí d'allò més bé.
1: El primer temps.
0: I al primer temps arribem ja en els darreríssims minuts i no podíem acabar d'altra manera que recuperant un d'aquells moments que tots els que estimem la música de Gustav Mahler volem recuperar i reviure de tant en tant. Òbviament, sota la batuta de Bruno Walter, sentirem el cor final de la sinfonia número 2, La Resurrecció.

0: En Bruno Valta, celebrant el 150 aniversari del seu naixement, ens acomiadem sentint-lo dirigint aquest impressionant final de la Simfonia número 2, La resurrecció de Gustav Mahler. I tornem demà al punt de 6:45. No hi falteu.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: Anselm Ferrer és l'autor d'aquesta Ave Maria que acabem de sentir en la interpretació del Cor Cererols i Marc Díaz, orgue i direcció.
1: A Catalunya no hi ha feina de concerts de flauta de bec. No pots guanyar la vida tocant, però sí que està amb altres bandes. I la flauta de bec està molt connectada amb altres tasques que sí que calen. Per exemple, en la docent. En els darrers anys s'han anat tancant línies de flauta de bec en els conservatoris perquè els professors s'han jubilat i no hi ha recanvi generacional. Hi ha d'haver un acord de país, però sí que tothom ha de responsabilitzar-se del paper que li toca.
2: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Eloi Foguet, flautista de bec. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Literatura, ciència i pensament ballant el ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría.
3: A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
2: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música. És l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

Observar i comprendre requereix temps. Sé que és una afirmació que en els nostres dies doncs, pot semblar innecessària o superada, sent com és que les xarxes i els mitjans s'omplen de píndoles, càpsules, dades concentrades en uns pocs segons. Però si anem a l'experiència real, més enllà de situar-nos com a contenidors passius d'informació o d'aquella paraula encara més estranya que és contingut, necessitem el temps. Com qui visita un museu, necessitem aturar-nos i no pas córrer d'una sala a una altra. I aquí ens aturem i escoltem. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Avui és dimarts 15 de setembre. Ja ho tenim tot a punt per encetar una nova edició de Tots els matins del món aquí a Catalunya Música. Som en Pau Blasi, l'Alba Quinquilla, l'Esther Planas, jo mateixa, Maria Montes, i aquí al meu costat l'Esther Pinart. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Ho tenim, com dèiem, tot a punt, o això esperem, com
2: això
1: dèiem
2: esperem.
1: Ahir, perquè déu-n'hi-do aquestes 3 hores de programa, la de coses que tenim per davant.
2: Doncs sí, n'hi caben unes quantes. La selecció musical, evidentment, que us acompanyarà durant les 3 hores, però també en aquesta primera hora farem una nova immersió en l'àlbum de la setmana. És un àlbum del segell Fuga Libera, titulat Stranger Santon, que interpreten el violinista Dmitri Smirnov i l'orquestra de cambra de Basilea, dirigida per Víctor Jacob. És un àlbum que es basa en el violí que va tocar el violinista francès Prosper Santon, violinista del segle XIX, i que va construir Guarneri del Gesù el 1744 a Cremona, Itàlia. I arribarem a les 9 amb la nostra Cecília, aquesta secció que ens acosta cada 15 dies la nostra companya Esther Plana.
1: Molt bé.
2: A la segona hora, més música, i quan siguin més o menys 9:45, conversarem amb la mezzosoprano Elena Resurreysau, que va néixer a Barcelos, però ja fa 13 anys que viu a Barcelona, on el 5 d'octubre, ben aviat per tant, amb la pianista Marc Compte farà un recital al Petit Palau del Palau de la Música Catalana. I avui tancarem el programa amb la psicòloga i doctora en neurociències que també cada 15 dies ens visita. Això serà aproximadament cap a 9:45.
1: Sí, i és la Gisela Pi.
2: Exacte, la Gisela Pi. No he dit el seu cognom.
1: No has dit el nom ni el cognom, pobreta. Doncs, desfet el petit malentès. No és que malentès, en realitat. No ens n'oblidem de tu, Gisela, cap problema. Doncs gràcies.
2: Ben aviat la tindrem aquí.
1: Això mateix. Gràcies, Esther, pel resum. I ens acostem ja a la peça de les 8, que avui ens du a terres argentines, amb un batec lent, pausat i molt sentit, el del tango d'Astor Piazzolla, i en concret una melodia memorable, Oblivion, música nostàlgica i melancòlica, que en aquesta versió que tenim a punt s'arrossega a poc, creant aquests espais al seu pas. És la del violoncel·lista Xavier Phillips i els solistes de Lausana, que interpreten una versió per cello i conjunt de cordes que tot just acaba de veure la llum i que recull perfectament la profunditat d'aquesta peça.

0: Catalunya Música.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Tots els matins del món. Perquè l'arbre no existiria sense les seves arrels.

una melodia popular de l'Europa del Barroc, que era la base d'aquesta composició, la sonata sobre la Mònica, de Biagio Marini per dos violins i continu. En la cançó original, una jove demanava a la seva mare que, sisplau, no la fes monja, i en aquesta versió, el deix de melangia i desesperació es convertien en virtuosisme, amb ornamentacions brillants que ens regalaven les integrants del conjunt de Banshees, des del seu disc 48 graus al nord de Venècia a Viena, que s'acaba de publicar i que recomanem de dalt a baix. I clar, perquè aquest disc i tants d'altres existeixin tal com són, va haver-hi una figura clau en el món musical i és la de la clavecinista Wanda Landowska, pionera absoluta en el segle passat en la recuperació d'aquest instrument, el clave, que havia caigut totalment en l'oblit i també en la manera de llegir, entendre i escoltar la música del barroc. I el gran privilegi és que comptem amb gravacions d'aquesta intèrpret i estudiosa que ens permeten de treure el nas en un altre temps on el camp de la música antiga encara estava per construir. Sentim, doncs, Wanda Landowska interpretant el primer moviment del concert en re major de Bach, que reinterpreta una melodia de Vivaldi.

El clarinet de Rafael Sever i el piano de Jean-Frédéric Neuburger tornaven a la vida aquest aire eslau de la compositora Clémence de Grandval, alumna de Camille Saint-Saëns i que en vida va ser força celebrada, tot i haver publicat en moltes ocasions sota pseudònim. És una altra de les peces que ha recuperat darrerament el segell La Boîte à Pépites, que no deixa de regalar-nos bones gravacions de repertoris de compositores. I ara retrocedim uns anys en el calendari per arribar a principis del segle XIX, on trobem a Carl Czerny, autor a qui recordem i associem sobretot el seu repertori per piano, però que també va treballar altres gèneres com la sinfonia, música que realment mereix més atenció i que compta amb una nova gravació que, com és el cas del disc que acabem de sentir, també s'ha publicat en aquest 2026. Es tracta d'un disc del segell CPO amb l'Acadèmia de Colònia i la direcció de Michael Alexander Willens, que entre d'altres inclou aquest tall que ja tenim a punt, l'esquerzo, el tercer moviment de la primera sinfonia de Czerny.

Un espai pel piano sol amb un títol que no podia ser més evocador, Misteri del mar, un dels fragments del cicle Impressions de viatge de la compositora francesa Rosette Ehrmann. Tot un misteri en ella mateixa, d'aquí poc més sabem que va estudiar amb Vincent d'Indy i va compartir partitures i inquietuds amb altres noms com el de Charlotte Sohi i Blanca Selva. La intèrpret d'aquests minuts impetuosos era Marie-Joseph Jude. I abans d'entrar al disc de la setmana, doncs una mica més de música, en aquest cas de Francis Poulenc, el presto tràgico de la seva sonata per violí amb Graf Murja i Alexandre Tarot.

Presto Tragico, aquesta és la indicació que acompanya el moviment que acabem de sentir de la sonata per violí de Francis Poulenc, una obra que va dedicar a la memòria de Federico García Lorca, motiu esclar del seu assassinat l'any 1936. Els intèrprets eren Graf Murja i Alexandre Taró, una versió intensa i molt virtuosa.

0: I amb aquesta introducció arribem a les 8:37 minuts del matí i això vol dir que arriba el moment d'endinsar-nos en l'àlbum de la setmana, un disc del segell Fuga Libera titulat Stranger Sentome, que interpreten el violinista Dmitri Smirnov i l'orquestra de cambra de Basilea dirigida per Víctor Jacob.
1: Un disc que, tal com ja vam dir ahir, es basa en el violí que va tocar Prosper Sentome, violinista del segle XIX, tot i que també l'italià Adolfo Betti, tot i que abans d'aquest últim, el violí va passar per 6 altres violinistes, però Sentome i Betti van ser els més destacats, d'aquí que porti el cognom de tots dos. Per tant, és un violí Sentome Betti. Uh-huh. Un violí que va construir Guarneri del Gesù el 1744 a Cremona, Itàlia.
0: Doncs sí, i fa molta il·lusió sentir-lo, la veritat, en aquest disc. Però, Esther, qui va ser Prosper Sentome? Perquè no és una figura gaire coneguda, diríem.
1: Doncs sí, Maria, d'aquí que Dmitri Smirnov hagi titulat el disc d'aquesta manera, Stranger Sentome, el desconegut Sentome. Prosper Sentome, que a banda de ser violinista també va ser pedagog i compositor, va néixer a Tolosa el 1813 i va morir a Londres el 1890. Va viure en un moment de grans transformacions musicals. Va estudiar a París amb François-Antoine Adenec, una figura fonamental en la introducció de Beethoven a França. Va actuar de manera brillant en escenaris de França i Anglaterra i va mantenir relacions estretes amb músics com Wagner i Berlioz. Sentome va interpretar obres que avui formen part del gran repertori, com el concert per a violí de Mendelssohn, però també va defensar música que avui és molt menys coneguda, com el concert per a violí de Ferdinand David. I és precisament aquesta zona menys coneguda de la història la que interessa al violinista Dmitri Smirnov, que ha volgut reconstruir a través del repertori. Hem dit que va estudiar a París, on llavors hi circulaven, entre molts altres, Berlioz, Wagner i Paganini.

0: Ara que hem de dir, després d'això?
1: Com vulguis.
0: El recital i l'exhibició de virtuosisme que ha fet aquí Dmitri Smirnov, el protagonista d'aquest disc, i aquesta obra en concret era I Palpiti, les variacions per a violí i orquestra de Niccolò Paganini. El disc es titula Stranger Symptom, i com dèiem a Dmitri Smirnov, l'acompanya a l'orquestra de cambra de Basilea.
1: Doncs hi tornarem, a aquest àlbum del segell Fogalibera, demà, que encara ens queden uns quants dies.
0: Sí, sí, anirem descobrint els matisos de l'instrument, l'objecte, no?, que és el gran tresor d'aquest disc. I ara, quan falten 10 minutets perquè siguin les 9, és moment a tots els matins del món de descobrir com la música pot ser una eina de benestar en molts àmbits de la nostra vida. És el moment de donar la benvinguda a la nostra companya Esther Plana i a la seva secció 15 en la nostra Cecília. Esther, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia.

0: Avui, Esther, a la nostra Cecília ens parlaràs d'una orquestra, oi? Però una orquestra que va molt més enllà d'interpretar música, em sembla.
1: Doncs sí, avui anirem a les comarques de Tarragona per conèixer Camerata 21, una orquestra professional que aquesta temporada celebra 35 anys i que des de la seva fundació ha tingut una relació molt estreta amb el territori, amb l'educació i amb la voluntat de fer arribar la música a tothom. Ens ho explica el seu director artístic, el violinista Guillem Cabré.
2: Camerata 21, de fet, aquesta temporada 26-27 celebrem el 35è aniversari, per tant, doncs, ja hi ha un pes històric molt, molt important. I a més és que des del seu origen és una orquestra que neix fruit de la col·laboració entre escoles de música a la demarcació de Tarragona, que volen crear nous espais per l'alumnat. I doncs això, un projecte que va néixer com una orquestra jove, doncs va anar desenvolupant-se en diferents formats per esdevenir oficialment orquestra professional ja a principis del 2000.
1: Doncs aquella primera iniciativa va anar creixent fins a convertir-se, com ens deia en Guillem, en una orquestra professional. Però alguna cosa d'aquell origen ha quedat per sempre en l'ADN de Camerata 21. La formació, la col·laboració o el treball en xarxa establint sinergies amb entitats del territori. De fet, avui Camerata 21 estructura la seva activitat en tres grans àmbits. L'orquestra, d'una banda, l'educació i l'acció social.
3: Doncs sí, tres potes que podrien semblar independents i molt diferents, però que Camerata 21 doncs, sempre ha anat combinant, no?
1: Exacte, i això respon a la seva manera d'entendre la música com a eina per a les persones i les comunitats.
2: I especialment a dia d'avui, no, amb els reptes actuals que ens trobem, doncs la força que pot tenir la música va molt més enllà dels teatres, dels auditoris, i per tant no entenem la programació artística desvinculada de l'acció social i l'acció educativa. Llavors nosaltres sempre, quan planifiquem, quan parlem amb programadors, amb ajuntaments, sempre va per davant que nosaltres volem anar als municipis, però no ens volem quedar a les sales de concerts. Volem establir relació amb les entitats, conèixer la realitat de cada municipi, saber si podem fer alguna acció més enllà.

0: Esther, podem desgranar aquests grans eixos en els quals treballa Camerata 21? Per exemple, en l'àmbit de l'educació, quina és la tasca que fan?
1: De fet, l'educatiu és el seu àmbit més, amb més recorregut, podríem dir, perquè Camerata 21 té l'origen, com dèiem, en unes colònies musicals impulsades per escoles de música de les comarques tarragonines. Un espai de trobada entre joves instrumentistes que acabaria germinant, com dèiem abans, en l'orquestra professional. I, de fet, aquestes colònies encara es fan. A banda, un altre dels projectes amb més recorregut és Anem a concert.
2: En l'àmbit educatiu hi ha el programa Anem a concert, que és el que té més recorregut històric. Aquest any ja seran 15 edicions, que va començar a Reus, ha passat també per Tarragona i està actualment també a Valls i al Vendrell, que bàsicament doncs, és com una seqüència de concerts amb contingut vinculat al currículum de música dels centres de primària i secundària, però que ens ha permès amb tots aquests 15 anys doncs, això, mantenir aquesta relació estable amb centres educatius i equips docents i amb docents de música. Ens ha permès veure com ha evolucionat també doncs, la matèria de música a les escoles i poder anar reaccionant sobre la marxa.
1: 15 anys de contacte continuat amb escoles i professors de música els han permès detectar, com deien Guillem, necessitats, provar nous formats i fer evolucionar els projectes educatius. N'han sorgit iniciatives com Cap Infant Sense Fortuny o els projectes i espectacles familiars i propostes que van encara una mica més enllà. Ja no es tracta que l'infant vingui a veure què fa una orquestra, sinó que es tracta que hi participi. I aquí apareix Pantalla i Calla, una òpera comunitària creada amb alumnat de 5è i 6è de primària.
2: Hem arribat a fer fins i tot Pantalla i Calla, una òpera participativa on els infants han contribuït en la creació del guió i han participat com a artistes a l'escenari en la posada en escena. Per tant, una mica seguim aquesta evolució natural, no, de la platea a l'escenari, doncs que cada vegada donem més espais de participació als infants i joves, perquè la cultura i la música doncs, sigui realment una eina de creixement i d'aprenentatge.
3: De la platea a l'escenari, deia, m'agrada molt, aquest canvi de mirada, també.
1: És un canvi important i no és només una manera de fer aprendre música als infants. Pantalla i Calla, per exemple, parla de l'ús que fem dels mòbils i les pantalles. El projecte va començar el curs 2024-25 al Camp de Tarragona i el maig passat va arribar fins i tot al Gran Teatre del Liceu, on 500 infants van pujar a l'escenari per interpretar-la. És a dir, la música serveix per aprendre

0: aprendre a escoltar, a cantar o a tocar, però també per parlar del món que ens envolta.
1: Uh-huh. I tenen previst fer més òperes comunitàries?
0: Doncs sí, coincident amb l'any Gaudí, Camerata 21 ha preparat una programació especial amb el suport de la Diputació de Tarragona. A principis de desembre estrenaran a Vilaseca i a Reus l'òpera de nova creació Gaudí o l'obstinada voluntat de creure, amb dramaturgia de Cristina Cubells i música de Miquel Ortega. Una aposta per la nova creació feta des del territori que s'assuma als encàrrecs de que Camerata 21 ha fet aquest any a compositors com Joan Magraner, Josep Maria Guix o Jordi Nus.
2: Déu-n'hi-do, no? Quin pòquer de noms.
0: Déu-n'hi-do. Això és una altra de les coses que sempre intenta Camerata 21, posar en valor el talent dels creadors catalans i donar-lo a conèixer. En el cas d'un altre espectacle que han estrenat enguany, Casals del Cant de la Pau, han comptat amb Pau Ferran, Ivan Beltran i Jordi Cornudella, entre molts d'altres. Mm-hmm. En aquest espectacle han unit música, teatre i poesia visual per acostar als públics més joves, no només un dels grans músics catalans, clar, sinó també el seu compromís amb la pau.
3: Sí, està clar que entenem la música com un mitjà, no com una finalitat en si. Ens permet això parlar de valors, ens permet parlar de dinàmiques col·lectives, no només de continguts. Per tant, clar, doncs una figura com la de Pau Casals, especialment en el context actual, malauradament més vigent que mai, doncs ens permet posar de relleu certes temàtiques i actituds que són importants a reivindicar i a tenir en compte. Si ho fem a través de la música, doncs, vulguis que no, doncs té també un valor afegit, no?

0: Fins ara, Esther, hem parlat sobretot d'aquesta vessant educativa, però dèiem al principi que Camerata 21 treballa també molt en l'acció social.
1: Doncs sí, en aquest sentit podem parlar, per exemple, de Sent la Camerata 21, un projecte que vam posar en marxa el 2022 amb una premissa molt senzilla. Hi ha moltes persones que, per diferents circumstàncies, difícilment entraran en una sala de concerts. I aquí és on potser és l'orquestra la que s'ha de moure.
2: Sent la Camerata 21 és la vessant social de la Fundació que vam engegar el 2022, just quan jo vaig agafar la direcció artística, amb la vocació de posar això negre sobre blanc, que l'impacte de la música va molt més enllà dels escenaris. Llavors això vam començar entrant a l'Hospital de Reus, i allà, doncs, en diferents departaments, doncs, fent intervencions musicals de petit format, amb dos, tres músics, establint ja, doncs, un vincle amb el personal sanitari i creant aquests moments vivencials i d'intercanvi amb els pacients que hi havia en aquell moment. Doncs a la planta de l'Hospital de Dia d'Oncologia sempre hi ha hagut moments molt especials. A la UCI, fins i tot, doncs, també amb famílies i pacients.
3: Fer que la música entri en un espai com un hospital, no?, ja demostra la filosofia que hi ha darrere de Camerata 21.
1: Totalment. En el cas del seu director artístic, en Guillem Cabré, va descobrir aquesta vessant social de la música en un moment especialment significatiu.
2: I això s'ha desplegat després en projectes de creació comunitària, amb residències i centres ocupacionals de tota la província, on treballem, doncs, això des de gent gran, amb diferents graus de deteriorament cognitiu, amb diversitat funcional, discapacitat intel·lectual. I bàsicament hem descobert, doncs, això, un mar de possibilitats de desenvolupar formats específics, coneixent cada un dels projectes, cada un dels centres, coneixent les persones que hi treballen, coneixent les persones que hi resideixen o que són usuaris.
1: Això que ens estava explicant en Guillem era, doncs, la vessant comunitària que té Camerata 21 amb molts espais, a banda dels hospitals, doncs, també
3: clar,
1: han entrat a
3: pràctic,
1: residències.
3: No? Uh-huh.
1: Exacte, i intenten, doncs, fer que la música sempre impacti d'alguna manera.
2: Un cop entrem a l'hospital, el primer factor sorpresa ja genera un punt d'inflexió en els pacients que hi ha en aquell moment, no? Doncs podem trobar des de la persona que arriba abatuda a fer-se la sessió de quimioteràpia i de sobte és com tant de bo poguéssiu ser aquí cada dia, no? O avui marxaré a casa amb un somriure tot i la patacada vital que estic vivint. O a la UCI el mateix, doncs, gent que porta dies ingressats, que, doncs, això, que tampoc no hi ha un pronòstic molt clar de quan s'allargarà, doncs, de sobte, tenir aquest moment d'alegria que toquen la cançó que m'agrada escoltar, i realment s'han creat, doncs, això, dinàmiques que canvien automàticament l'ambient a la sala.
3: Clar, no? El que dèiem, escoltar què passa en el moment, quina relació estableixen els músics amb els pacients, amb les famílies, perquè la música al final no canvia allò que està vivint aquella persona, però sembla que sí que durant una estona pot canviar la manera de viure-ho, no? I que això és important.
1: Totalment. A més, en aquestes situacions els pacients canvien, però com que Camerata 21 visita l'Hospital de Reus des de fa anys, molts professionals sanitaris, doncs, ja els coneixen. Quan veuen entrar els músics saben què passarà, els demanen cançons i fins i tot hi ha peces que s'han convertit en petits èxits recurrents, podríem dir.
0: Per tant, el benefici també arriba a les persones que treballen cada dia en un entorn de molta pressió.
1: Sí, sí, i aquí tornem a la idea que ja apareixia en els projectes educatius. Participar és més potent que limitar-se a escoltar, no? I poder estar al costat del músic, doncs, sempre ajuda. Uh-huh. En els projectes de creació comunitària, que parlàvem abans, també intervenen petits grups de músics, una persona especialista en musicoteràpia i un part d'un centenar d'instruments. Però no hi ha una fórmula única, cada proposta s'adapta a les persones, al centre i a les necessitats del grup.
3: Clar, i també tenen una proposta, he vist, que es diu Un matí d'orquestra, oi?
1: Sí, en col·laboració amb el programa Apropa Cultura, aquest matí d'orquestra està especialment pensat per entitats que treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual. I m'agrada molt com està plantejada perquè fa un recorregut complet. Primer els participants fan un taller amb instruments i musicoteràpia, després coneixen els músics de prop i finalment entren en un assaig i escolten tota l'orquestra en directe. Mm-hmm.
0: Per tant, primer faig música, després conec qui la fa i finalment la visc com a públic.
1: Exacte, i aquesta idea de trencar fronteres entre músic i públic, entre escenari i platea, entre qui crea i qui escolta, travessava una part dels projectes de Camereta 21. També és al darrere d'En Ruta Més, la voluntat que quan l'orquestra arribi a un municipi el concert no sigui un fet aïllat, sinó que pugui connectar amb escoles, entitats i projectes socials d'aquell territori.
3: Clar, al final és com tornar una mica al punt de partida, no?
1: Sí, aquella orquestra que va néixer fa 35 anys de la col·laboració entre escoles de música i que encara avui conserva aquesta voluntat de treballar en xarxa. Però Camereta 21 continua sent també una orquestra professional que fa concerts i crea nous projectes artístics. I aquesta temporada del 35è aniversari en tenen uns quants, com hem vist.
0: Per tant, a celebrar-ho. Mm-hmm. Per tant, també concerts, nova creació, escoles, infants, hospitals, residències, centres ocupacionals...
1: Sí, i probablement la gràcia és que ells no ho entenen com compartiments separats. La mateixa música que pot sonar en un auditori pot entrar en una habitació d'hospital, un músic que un dia toca davant d'un públic pot l'endemà seure's al costat d'un pacient o d'una persona i compartir una cançó, i un infant que avui ocupa una butaca pot demà pujar a l'escenari i convertir-se en creador.
3: Doncs escolta, avui a la nostra Cecília hem descobert Camereta 21 amb tot el seu desplegament, una orquestra que fa música, però que també busca què pot fer la música per les persones. Per tant, moltes gràcies, Esther.
1: A vosaltres.
0: Gràcies.

0: Catalunya Música.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat. Admirat per Beethoven, Schumann i Brahms, però un gran desconegut a dia d'avui. Cherubini amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
4: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.

0: Doncs són les 9 i 6 minuts d'aquest matí de dimarts 15 de setembre i nosaltres continuem en directe aquí a Catalunya Música. Això és Tots els matins del món. Entrem en la nostra segona hora de programa, hora central, Esther. I déu-n'hi-do, sempre amb l'Esther Plana, totes aquestes vessants de la música que acabem descobrint en projectes, que són els que ens està presentant aquest any a la nostra Cecília.
1: I en aquesta segona hora, doncs, més música, evidentment, i cap a 9:45 serà quan rebrem la nostra convidada, la mezzosoprano Elena Resurreissao. Ella va néixer a Barcelos, però ja fa uns quants anys que viu a Barcelona, concretament 13, i d'aquí ben poc, el 5 d'octubre, juntament amb la pianista Marc Compte, farà un recital al Petit Palau del Palau de la Música Catalana. I a la tercera hora, doncs, serà quan rebrem també la psicòloga i doctora en neurociències Gisela Pi. Amb ella arribarem al final del programa.
0: Perfecte, a veure què ens explica, que sempre amb la Gisela aprenem coses relacionades amb la música, però no només. Vull dir que sempre
1: serveixen,
0: són aplicables a tots els àmbits de la vida. Molt bé, doncs en els pròxims minuts, a la nostra sintonia, ens dedicarem a l'equilibri del classicisme i ho farem d'una de les millors maneres, la veritat, com és a través del repertori de Wolfgang Amadeus Mozart. Us proposo sentir el tercer i últim moviment, l'Allegretto, del seu concert per piano número 24. Un fragment que realment pren alguns girs melòdics sorprenents, però clar, Mozart és Mozart i aquí tot funciona absolutament bé. En sentim una versió acabada de publicar amb el pianista polonès Rafał Plechacz i el so contundent i ampli de la Filarmònica de Dresden dirigida per Kent Nagano.

La imaginació musical de Wolfgang Amadeus Mozart sembla inesgotable i a nosaltres aquest moviment ens deixa amb el cor ple i amb ganes de més música. Era el final del seu concert per piano número 24 en do menor i l'interpretava Rafa Oblehatz, acompanyat per la Filharmonia de Dresden i dirigit per Ken Nagano. La bona notícia és que de música encara en tenim molta més i ara posem rumb a finals del segle XIX on trobem el Leone Sinigaglia i aquesta peça que ja tenim a punt, Regenlied, una cançó de pluja plena de calma. Ens sentim la versió per quartet de corda del quartet Arcos.

Antonín Dvořák i l'Alegria ha fet açò en les seves danses eslaves. Aquí en teníem la sisena de la primera sèrie, una Suzetska molt elegant i continguda amb aquests tocs de percussió i un ritme àgil que tan sols arriba a esclatar en aquest tancament. Simon Rattle era el responsable d'aquesta versió al capdavant de la Filarmònica Txeca. I ara un moment d'aquells que ens agrada tornar-hi un cop i un altre. Franz Schubert i Ständchen des del seu Cant del Cigne. No ens cansem de sentir aquesta peça i més en aquesta versió, la d'André Schoen i Daniel Haider.

0: Música que s'emmirallava en el passat, intensitat romàntica i equilibri en les formes en aquesta fuga del preludi, fuga per orquestra de corda de Moritz Moszkowski. L'interpretava la Sinfonia Varsovia, dirigida per Ian Hobson, i avui és l'obra que dona pas a la conversa del dia.
1: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
2: Avui a Tots els matins del món conversem amb la mezzosoprano portuguesa Helena Resurreição, que tot i que va néixer a Barcelos, ja fa 13 anys que viu a Barcelona, on el 5 d'octubre, d'aquí poquet, amb la pianista Marc Compte farà un recital al Petit Palau del Palau de la Música Catalana. Bon dia i benvinguda, Helena.
3: Bon dia, Esther.

0: Tal com hem dit, Helena, el 5 d'octubre actuaràs fent aquest recital amb Marc Compte, un recital d'elit, on interpretareu obres de Ravel, Dipart, Gounod, Poulenc, Fauré, Monpou, Falla, Han, Casals, Lili Boulanger i Debussy, entre d'altres, no? D'aquí, precisament, de Debussy, estem sentint aquesta obra, aquesta Nadala dels infants que no tenen casa. Però per què l'has escollida, aquesta, precisament?
1: Mira, el tema d'aquesta... Bueno, d'aquest any, del Palau i de Life Victoria, sobretot de Life Victoria, l'exili. I també amb la Mar teníem ganes de fer música francesa. Llavors va ser tot un conjunt de factors que ens van portar a escollir tot un repertori que ens semblava bastant interessant, també al costat com de la pau, de la guerra, totes aquestes situacions també bastant presents. I aquesta cançó ens ha semblat bastant bèstia, una mica també encaixant, sí, ho estic dient bé, aquest català, per aquests dos costats. I a més, molt fort pel text, no? Que no és potser el més obvi o comú de trobar a una melodia o un lit, perquè és, bueno, són uns nens que estan allà parlant directament amb la Nadal com personificada, no? Dient-li, si us plau, porta'ns el pa de cada dia, si pots. Bueno, també demanen venjança, no? Perquè estan visquent com allà una guerra. Bueno, ens ha semblat com molt un costat que volíem també aportar en aquest programa.
0: Uh-huh. I el text, precisament, és del mateix Debussy, de Claude Debussy. Sí. I clar, fort. I quan interpretes obres com aquesta, per exemple, que parla de la guerra, no? En un moment en què, doncs, hi ha guerres, en què els infants són precisament víctimes d'aquestes guerres, què sents quan...
1: No sé ni què dir-te, perquè a la vegada la cançó és molt antiga respecte a l'actualitat. Llavors és com... Quin món és aquest? Que sembla que sempre ha estat així des que hem arribat, uh-huh, i que seguirà estant, no? Llavors, no ho sé, això sí que em sembla que és com responsabilitat també d'un artista intentar, bueno, això és un clàssic, no?, posar els ulls a l'actualitat, però sí

0: que en el meu cas, almenys en la música clàssica, no és tan obvi trobar com formes de fer-ho, no d'aquesta manera, no? Mm-hmm. Per això deia que és com bastant concret aquest text. Ens ha semblat bastant important, també.
1: I a banda d'aquesta obra de Claude Debussy, quina altra de les peces d'aquest repertori que interpretareu ha resultat per tu més arriscada o difícil?
0: Sí, mira, precisament la primera, la cançó amb què obrim el concert, és un repte bastant gran. És una de les dues cançons hebraiques, la primera de les cançons hebraiques de Ravel, que està escrita en aramaic antic. Clar, he hagut de buscar algú que em pogués ajudar i he trobat una noia que parla, que és nativa, no?, que parla aramaic, però ni ella tanmateix. Ella m'ha dit, bueno, això és aramaic antic, jo parlo neo-aramaic, tampoc et podria ajudar perfectament. Uh-huh. Bueno, m'ha enviat material que sí que em pot ajudar i tal, però també m'he fixat que les gravacions que existeixen no segueixen, per exemple, aquest material que ella m'ha indicat. Llavors, sí que està sent com una descoberta, una mica de trobada jo mateixa. Vinga, va, a veure què podem fer, d'apropar-me el millor possible en aquesta obra, que també té una sonoritat molt concreta i que tenim moltes ganes de fer.
1: Ja fa uns quants anys que us coneixeu amb la Mar Compte.
0: Sí.
1: Com va anar això de decidir formar duet?
0: Mira, concretament va ser en una masterclass que vam fer per separat, amb duets separats, curiosament, amb el Simon Leper, el pianista que va venir a fer una masterclass dins del Life Victoria, del festival que també està connectat amb la Fundació Victoria de Sants, i per això amb el Master d'Elite, que vam fer les dues. Jo en un any, ella el següent, jo el 2019 així, ella 2018, no recordo ben bé, però jo un any allà al següent, i allà ens vam trobar les dues a la masterclass, i ell curiosament ens va dir, escolta, vosaltres dues hauríeu de tocar juntes, i nosaltres, sí, perquè
1: no? Ell hi va fer cas. Provar.
0: Sí, va ser curiós, no?, que ell ens hagués juntat així.
1: Mira, quan vau decidir formar duet, el vau decidir amb un objectiu concret per interpretar un tipus de repertori concret o no?
0: No, va sorgir, bueno, la seva suggerència, no?
1: Sí.
0: Va ser coincidència, ens va escoltar i va dir, mira, tu i tu hauríeu de fer música juntes, i nosaltres, bueno, com també ja començàvem a fer amistat i tot, vam dir, vinga, fem música. I després, sobre la marxa, vam buscar i també va sortir una mica de feina i vam anar construint.
1: Molt bé. Des que el 2016 vas participar en el cicle Tas d'Elit del Life Victoria, que has estat molt vinculada en aquest festival, i el 2019 es va complir un dels teus somnis, que va ser participar en el recital de clausura de l'edició juntament amb la mítica mezzosoprano Frederica von Stade. Què va suposar per a tu aquest moment?
0: Molt fort, molt fort, molt fort. No ho sé ben bé explicar. Recordo que estava, bueno, molt, molt contenta, i la setmana anterior va venir la Tara Erocht, si no ho dic malament el seu nom, si recordo que és així, que és mezzosoprano també, amb una carrera increïble també, que l'admiro molt, i em va dir, i com estàs per cantar amb ella la setmana vinent? Perquè, clar, jo estaria dels nervis. I recordo que aquella nit no vaig dormir, i vaig dir, Déu meu, potser m'ho estic prenent amb massa calma, no ho sé. Bueno, clar que ara miro enrere i veig els vídeos i dic, hòstia, quina llàstima, tant de bo haver estat menys verda, potser vocalment, i poder també lluir més, no ho sé. Però sí que, a part de tot això, a nivell personal va ser molt fort trobar algú. I també ella, per com és ella, em va marcar moltíssim. O sigui, la seva humilitat, la seva... Perquè s'apropava ella gairebé també a mi, em proposava coses, va proposar un joc que feia amb els nebots, o sigui, una cosa així, per fer el concert mateix. Bueno, em sembla que va ser ella mateixa que també va proposar que féssim un duet en conjunt, a part d'obrir-li jo el concert, al final vam fer... Bueno, un o més d'un.
1: Molt sí, entregada, sí, per tant.
0: Sí, impressionant.
1: Molt oberta. Et va donar algun consell o no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, més que algun consell, sobretot amb... Bueno, ella fent masterclass va dir, jo no sé què puc ensenyar a la gent. O sigui, la seva humilitat, i també a l'explicar com va viure ella els seus inicis al cant, em va fer veure les coses d'una manera que va ser bastant... em va portar molta llibertat, perquè em va dir, jo no tenia un professor, jo em posava a escoltar, a investigar. Llavors sí que em va portar bastanta confiança de dir, vinga, fem també una mica d'això, de tranquil·litzem-nos, perquè clar, està molt bé i és molt natural tenir professors, però a vegades no te n'adones que estàs allà dins d'una idea o d'un conjunt de fer, de manera de fer i de ser, que potser tu ets també més, no només això, o t'estàs forçant potser en un lloc on no és el que et toca. Però ell em va donar aquesta perspectiva i també em va dir, bueno, en el seu moment em va dir alguna cosa com molt bonic, que ho atresoro moltíssim, i que sí, que sí.

0: Helena, mira, ara estàvem pensant, nosaltres aquí al programa tenim una secció que és el laboratori de veu i tot just ahir estàvem parlant de com els cantants professionals, els cantants lírics, treballen amb l'estrès i, amb el pes de l'error, amb la revisió dels concerts. Ara, per exemple, tu mencionaves que et vas revisar, no? Aquesta idea de la por a fallar. Jo crec que, vaja, no ho sé, ens ho diràs tu, com gestiones aquest estrès adaptatiu que en deien, no? El que et fa millorar o el que et posa massa pressió? Com ho vius tu?
1: Crec que la resposta més directa i més curta que puc donar és faig el que puc. Sí? Però és cert que amb els anys he anat a aprendre a conviure amb l'error, perquè també és cert que jo crec que l'ensenyament de la música clàssica històricament està molt vinculat a una cultura de l'error, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, és que ja ens fan, des de que entrem el primer cop a una escola o a una aula de cant, el que sigui, viure o fan de l'error un monstre, no?
0: D'anar-lo a buscar, no? Com fixa't amb allò només.
1: Sí, sí, sí. I després sorgeixen aquests, els professors, potser, bueno, alguns dient, bueno, però jo haig de dir les coses, no sé què. Sí, clar, és cert, però hi ha maneres, no, de fer, però bueno, això des d'un punt de vista pedagògic que tampoc toca ara, però jo des del punt, bueno, de la intèrpreta he hagut d'anar a aprendre a conviure amb això, a dir, mira, és normal, pot passar, i després també, quan vaig començar a aprendre això, vaig arribar a un punt de dir, hòstia, però no m'estic relaxant massa, no m'estic desresponsabilitzant. I no, i he arribat a un punt que dic, no, estic trobant un punt d'equilibri, de dir, soc humana, que estic treballant per fer el meu millor i que seguiré fins a l'últim moment que pugui preparant perquè no passi.
0: Sí, sí.
1: Però sí que m'haig de permetre aquest marge, perquè és que si no, no estem en un punt físic i mental de tranquil·litat que també és necessari perquè funcioni l'instrument i perquè recordis... O sigui, sembla que no, però aquest punt de relaxació que potser podria semblar excessiu quan ens ensenya, no?
0: Vist des de fora, no?
1: Clar, és el que ens permet arribar més enllà. A mi almenys ha estat així.
0: Clar, justament comentàvem un estudi en què s'havia demostrat que els cantants que cantaven des del punt de vista del gaudi, de passar-s'ho bé i d'aquesta acceptació de l'error com una part humana, tenien millor percepció del funcionament fins i tot de la seva veu, que la veu funcionava millor.
1: Sí, sí, per mi ha estat així totalment, perquè clar, és que al final ment i cos estan totalment plegats. I després també, quan no estàs intentant fer, pots viure molt més. I estàs molt més a dins del text i és normal que et surtin les paraules també de forma més orgànica, perquè és que com estàs visquent, és normal que el que diguis sigui des d'allà, no?
2: I com trobes aquest equilibri? És a dir, com tu dius, busco un equilibri, no? Com ho fas? Amb quines eines treballes?

0: Yes.
1: Mira, hi ha una cosa que m'ha ajudat molt els últims anys, que va ser la meditació, que la vaig trobar, que és una mica un cliché, no?, que tothom escolta, bueno, i jo també tota la vida, però en un punt que també a nivell personal estava visquent una mica prop allà de la desesperació, de dir, Déu meu, què puc fer? I dic, vinga, va, vaig intentar el que sigui. Vaig intentar la meditació i, per sorpresa meva, em va ajudar molt. I una de les coses que la meditació t'ensenya és, no és a no pensar, però és estar en pau amb tots aquests pensaments intrusius que diuen, no memoritzaràs a temps, aquesta paraula no et sortirà bé, tot plegat.
0: Llavors, ho veus passar, no?
1: Clar.
0: Adéu.
1: Exacte. I llavors, durant el concert també, perquè a vegades, segons com, durant un concert hi ha també... la ment allà està una mica intrusiva, que no t'està permetent visquer. Llavors dius, vinga, durant el concert també ho faig servir, no? Que està allà, dic, va, gràcies, ja està, segueixo, estic per lo meu. I això, sobretot, també, durant la preparació dels concerts i del repertori. Per exemple, ara hem escoltat un trosset de...
2: Sí, sí. Si ho pots tornar a posar, Pau, perquè se'ns ha acabat.
1: Sí, de l'Albert de Sevilla, que vaig cantar aquest any, la vaig debutar aquest any, i jo pensava que potser vocalment, bueno, seria un repte gegant, preparar el rol, i sí, sí que ho ha estat. Però lo curiós és que quan ha acabat el procés, bueno, quan m'he dit, vinga, estic llesta per anar a assajar, que bueno, mai és així, mai estem 100%, sempre hem d'estar refrescant, millorant i mantenint-nos en forma, no? Com una atleta, tal qual. Però sí que m'he adonat que al final d'aquells mesos el més difícil o el repte més gran havia estat la feina mental que he hagut de fer, més que la vocal, i va ser com, uau, hòstia.
2: Treballes amb la visualització? És a dir, procures visualitzar-te?
1: Sí, aquesta és una tècnica molt coneguda, no? Sí, jo més que res intento... Sí, sí, o sigui, quan estic estudiant, dir, vinga, va, segueixo. Tot i, per exemple, intento també treballar la qüestió de l'error a l'estudi també, per permetre l'estudi. No dir, segueixo repetint aquest error, òbviament, però quan l'estudi arriba un moment que necessito avançar una mica, si sorgeix alguna cosa, no bloquejar-me allà, perquè abans sí que em passava i llavors no
0: avançaves. Fins que no resolgui aquell compàs no passaré.
1: Sí, clar. Adéu, o sigui, fatal. Clar que torno allà i dic, vale, aquest compàs m'està donant mal de cap, torna a fer una parada, però no el permeto manar, o sigui, no el permeto controlar l'estudi, dic, ja arribaré, vinc, després vinc, saps?
2: I
1: vull
2: segueixes.
1: Dir, és una gestió...
2: Clar, sí. Ho has dit, vas fer el teu debut fent el paper de Rossini, vull dir.
1: Sí, aquest any sí.
2: En aquesta música que estem sentint, precisament de Rossini, el barber de Sevilla. Què va suposar per tu? Era un paper que volies, desitjaves fer-lo?
1: Sí, mira... Això és bastant personal, mira. Jo, quan vaig començar a estudiar, crec que una mica com tots els cantants, els professors ens porten una mica tots pel camí de l'òpera, l'òpera estudio, també hi ha una mica aquest mite de si ets un bon cantant pots cantar òpera, si no ho és, ja et ficaràs a altres gèneres. I clar, i a la vegada, totes aquestes pors, la cultura de l'error i tot això, sobretot ho he viscut al voltant de l'òpera. Perquè el programa de cant dels conservatoris és molt volcat a l'òpera, principalment. Llavors, li he agafat també una mica de rigidesa i por i tot això. I amb els anys sí que he anat fent òpera, sobretot també, bueno, moltes òperes o desconegudes, antigues o sense haver estat estrenades, o també coses potser una mica més contemporànies i tot això. Llavors, aquest rol tan Rosina, que és tan Rosina, m'ha fet bastanta por per aquest costat i dic, hòstia, ara fa anys que no agafo un rol també amb aquest protagonisme i tot així, serà que ho podré fer? Serà que? I va ser tota aquesta també, aquesta feina mental que he hagut de fer. I sí, i ara, clar després dels anys dic, hòstia, quan he fet una pausa d'uns anys de no m'aixecar, perquè clar que havia cantat una voce poca fa mil cops, però quan dius pausa en tot aquest... mental que suposa estar allà escoltant dia a dia els professors, però no sé què. I quan vas fent una mica el teu camí i vas evolucionant igualment, uh-huh. perquè no és per no cantar tant rols com aquest òpera, que no he sentit que la veu va anat evolucionant.
2: Uh-huh.
1: Llavors, sí que va ser com una sorpresa molt agradable arribar i fer aquest rol ara uh-huh. i dir, ai, que guai.
0: Que bé, sí, no? Que es podia fer, no?
1: Sí, sí que es pot fer, has de fer molta feina mental, sobretot, però sí que... I clar, vocal, evidentment, és que... És, o sigui, si no la fas, no pots cantar-ho, també és molt evident. Uh-huh. En el meu cas sí que va ser com...
2: Ja fa 5 anys que et vam convidar a Tots els Matins del Món i recordo que llavors, justament, acabaves la primera etapa d'un projecte molt bonic al voltant del repertori inèdit en castellà de Pauline Viardot. Continua viu aquest projecte?
1: Diguem-ne que potser està una mica en stand-by. Estem en contacte sempre els tres, ens uh-huh. estimem molt amb la Natàlia i el Curro, i de tant en tant surt algun... Ah, potser hi ha alguna oportunitat i tal. Però sí que és cert que els tres portem, per cada un pel seu costat, carreres bastant actives amb altres projectes. Llavors, aquest projecte sí que... Sí, ho vam passar, o sigui, ho vam estrenar a la Fundació Joan Marc a Madrid... també a París, a Bèlgica, vam anar fent-lo bastant i hem gravat un disc també a Barcelona. Per pena nostra, mai ha passat, encara no l'hem pogut presentar. Potser podria ser aquest el següent, veurem. Però sí que també cadascú al seu costat anem portant la música de la Pauline Viardot a les nostres programes.

0: Doncs ara el que sentim és música d'Alessandro Scarlatti, un oratori titulat Caino, el primer homicidi. Es tracta d'una producció que tens molt fresca, Helena, perquè vens de fer-la ara mateix a Portugal.
1: Sí, sí, ara fa 2 o 3 dies al Festival d'Òpera d'Óbidos i res, va ser bueno, un descobriment aquesta música. Aquest rol de Caín va ser un regal perquè té, em sembla, com 6 àries, 2 duets, és moltíssims
2: recitatius.
1: Estic més cansada d'italià al català. I sí, sí, aquesta és una de les àries més boniques. Bueno, és l'àrea de seducció, quan està a punt de matar Abel, no? Mm-hmm. Però sí, també va ser el meu primer cop cantant en aquest festival i la veritat és que estic molt contenta també de poder fer feina al meu país.
2: Uh-huh. Com et va arribar la proposta de fer aquest oratori que desconeixies completament?
1: Sí, mira, l'any passat vaig fer una primera col·laboració amb l'Orquestra Filarmònica Portuguesa i després vaig tornar-hi per fer el Barber de Sevilla allà també i veient el meu nom als cartells i tal, la directora artística d'aquest festival, Carla Caramujo, també ella és soprano, també canta,
2: sí.
1: Va posar-se en contacte amb mi i em va demanar una audició. I així va ser.
2: Uh-huh. On et sents més còmode? Cantant òpera, cantant oratori, cantant lied, cantant què?
1: La pregunta del segle. Mira, sí, no, perquè clar, jo vaig al conservatori, almenys al meu voltant, els professors que vaig tenir al voltant, vaig tenir, no? Durant uns anys, jo tenia la idea de que per ser-se bo com a cantant s'ha d'escollir un gènere estret i concret. Però clar, a la vegada és que bé, les meves cantants de referència

0: entre les meves sopranes, fent una mica de tot, i dic, no entenc. Clar, clar, llavors, com a mi m'agrada, perquè també, si no t'agrada, també pots dir, doncs, estiro per el que m'agrada. Em sembla bastant...
1: Sí, sí, sí.
0: Però a mi com m'agradava tot, jo anava provant. I també la veritat és que el programa de cant, tot i que estigui volcant un altre cop a l'òpera, ja passes una mica per els altres gèneres. I jo em veia amb gust, o sigui, em venia de gust fer l'altre i em sento còmode. Llavors la resposta és aquesta. Llavors, la veritat és que allà on veig que la meva veu contesta, jo em sento còmode cantant. I això vol dir, doncs, lied, oratori... Òpera, música contemporània, que també...
1: Ara t'ho anava a dir. I què tal la música contemporània?
0: La música contemporània va... Bueno, està present, més o menys, freqüentment a als meus últims anys. No perquè la busqui, però perquè van arribant també propostes. La veritat és que no busco, però arriben propostes i dic... Aquest repte em sedueix.
1: Per exemple, d'obres d'aquí...
0: Mira, l'octubre passat vaig fer un concert d'una hora per a veu sola, sense cap instrument, jo sola a l'escenari. Va ser el primer cop a la meva vida.
2: Sí que deies gestionar. Repte, deies repte, doncs, els nervis i la por.
0: Sí, no. No, però, clar, l'interessant de la música contemporània a nivell psicològic també té aquest altre costat, que és, no és una música tan coneguda. Llavors, la gent, perquè també això és molt comú a la música clàssica, la gent arriba amb moltes, moltes expectatives a la seva cadira a l'escenari. I a vegades això... bueno, ara ja he acceptat que no podré mai arribar a totes de cada cadira. Jo podré oferir en aquell moment el meu millor.
1: El millor de tu. Sí, sí.
0: Clar, com a humà, com a instrument, clar, que intento sempre estar el més en forma possible físicament, mentalment, per estar disponible per la música, per servir la música, no? Però la música contemporània, com no hi ha aquest altre costat, em sembla que és com... Mira, és com anar a una geladeria, no? La gent arriba i té ganes de passar-s'ho bé. Si estan allí, en principi, és perquè tenen curiositat i volen escoltar. Llavors, crec que estan una mica més lliures d'aquesta cosa i també ho poden disfrutar més. I tu també, sabent això, potser arribes més tranquil a l'escenari.
1: Clar, tens un punt a favor, no?
0: Sí.
1: Si t'equivoques, no es notarà tant.
0: Bueno, sí, un altre cop més... sempre intentem, òbviament,
1: evidentment,
0: intento, i crec que els meus companys també, home, ser fidel a la partitura i a les hores d'estudi que li hem posat, perquè si li hem posat hores és per fer-lo
1: per alguna cosa, sí, sí.

0: Doncs, Helena, el títol d'això que està sonant, deixaré dir-ho a tu, que segur que sona molt més bonic que si ho pronuncio jo.
1: Vai, on estic parat?
0: Veus que sí? Parla'ns una mica d'aquesta vessant que apunta aquesta edició.
1: Sí, mira, realment... Això que estem escoltant és un costat purament intuïtiu. No hi ha molta anàlisi a fer a nivell... Bé, bueno, musicalment, si ens posem a posar el ritme del Beyond, on històricament es pot trobar molta cosa, però vull dir, aquesta cançó l'he triada només, simplement perquè últimament estic descobrint... Bé, bueno, sempre he estat molt connectada a la música tradicional, sempre m'ha agradat molt. Des de l'adolescència ballava molt el folk europeu, també la cançó portuguesa sempre ha estat molt present. I fa mesos vaig cantar per primer cop a Brasil, bueno, un recital que es diu Restollo, que ho fem amb la pianista Carmen Santa Maria, que reuneix cançó, mescla de cançó portuguesa amb cançó espanyola, bueno, o de compositors d'aquí amb textos portuguesos i el contrari, i també inclou, de fet va arribar per l'arxiu de Víctor dels Àngels, a les seves partitures hi havia una partitura de El de Camí,

0: Canção Triste, que és una cançó en brasileny, d'una compositora brasileña, dedicada a Victòria per la seva mà. Llavors ens va semblar molt interessant, la vam incloure. I també vam incloure cançons de Claudio Santoro, que és un compositor, acadèmic, com, entre cometes, com es pugui dir, però amb textos de Vinícius de Moraes. Llavors allò, ens va semblar genial, els vam incloure i vam presentar aquest concert a São Paulo. I vaig anar a Brasil per primer cop i vaig viure, vaig poder assistir, a una forma de viure la música que tenen allà que em va fer...
1: Com la viuen?
0: O sigui, sembla que tothom pugui cantar i tocar l'instrument. Tot el dia, tota la nit, en algun costat estàs escoltant allà una samba, un forró. O sigui, és impressionant. I tot aquest contagi que viuen amb la música, i a més, a part de la meva proximitat a la cultura brasileña des de molt petita, perquè clar, a casa, creixent, escoltant les telenovel·les brasileñes allà, veient Rio, clar, vam arribar a Rio i perquè clar, vam aprofitar per conèixer una mica el país, estan tan lluny, i em van caure una mica les llagrimetes de sorpresa. Jo dic, hòstia, no sabia que tenia tantes ganes de venir a Brasil. Però sí que em vaig deixar contagiar per aquesta forma de viure la música que tenen i, no sé, aquesta manera tan integrada... integrada.
1: Integrada, sí, ho dius bé.
0: I contagiant. És com que és una convivència amb la música una mica diferent que es té aquí. I no sé, no, exacte, no només per la proximitat de la infància, però per aquest viatge d'ara he volgut aprofitar aquest contagi. No he volgut. Ha sorgit, m'he deixat portar. I he pensat que, hòstia, així hauria de ser també la nostra forma d'arribar, no?
1: Tenir-la més present, no, la música?
0: No és més present, perquè fixa't, cada dia vosaltres esteu aquí parlant de música.
1: Sí, però no tenir por a agafar un instrument o a cantar,
0: exacte,
1: a ballar.
0: Això...
1: Sí. Viure-la de manera més normal.
0: Sí, perquè, clar, un cop més apartada potser d'aquesta cosa de fer les coses de llibre o de gravació, que també gravar, tot això és com una mica una mentida. Ho sabem, anem a l'estudi i estem allà repetint fins que surti perfecte i després al concert...
1: Surt com surt.
0: No repeteixis cinc cops i agafes les millors frases. No, surt com surt. I aquest surt com surt em sembla molt més real i té molt més de valor, em sembla, és música, és perquè està viva, perquè si no l'altre, és una partitura en paper, una gravació que està fixa, dirigida per sempre, que no és que sigui dolenta, però...
1: Sí. Doncs ja ho sabeu, si voleu sentir en directe, millor, evidentment, l'Helena, el dia 5 d'octubre, al Petit Palau del Palau de la Música Catalana, juntament amb la Mar Compte.
2: Moltíssimes gràcies, Helena Rasurra, per haver-nos vingut a veure.
1: Gràcies.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
3: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: A Catalunya no hi ha feina de concerts de flauta de bec. No pots guanyar la vida tocant. Però sí que està amb altres bandes. I la flauta de bec està molt connectada amb altres tasques que sí que calen. Per exemple, en la docent. En els darrers anys s'han anat tancant línies de flauta de bec en els conservatoris perquè els professors s'han jubilat i no hi ha recanvi generacional. Hi ha d'haver un acord de país, però sí que tothom ha de responsabilitzar-se del paper que li toca.

0: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Eloi Foguet, flautista de Vic.
1: Escoltem el passat per projectar el futur. Tots els matins del món.
2: Les 10 i 12 minuts i entrem al nostre darrer tram de programa amb un poema simfònic, si més no, amb un fragment d'un poema simfònic. És del compositor txec Josef Suk i es titula Un conte d'estiu. Ens quedarem amb el seu primer moviment, Veus de vida i consolació, un espai que es construeix a poc, que genera una atmosfera canviant i que ens porta del dol i la foscor a les guspires de llum per acabar immersos en la pau. Un viatge que paga la pena i més en aquesta versió molt recent d'aquest mateix any de la Filharmònica de Berlín i Kirill Petrenko.

Un autèntic viatge sonor per diferents paisatges i estats d'ànim, aquest que es proposava Josef Suk, el poema sinfònic Un conte d'estiu. En sentíem tot just l'inici, el primer moviment, en la versió de la Filarmònica de Berlín, dirigida per Kirill Petrenko. I després d'aquesta pràcticament reflexió existencial, retornarem a terrenys més melòdics, en el sentit romàntic de la paraula, perquè ens acostarem al repertori d'Eduard Lalo i en concret al seu concert per violoncel en re menor. Ens quedarem amb la pinzellada del segon moviment, un intermezzo interpretat per Sol Gavetta i el conjunt Le Siècle.

Amy Beach va ser la responsable de la gran sinfonia gaèlica, però la seva producció va anar molt més enllà i, de fet, va incloure peces com aquesta miniatura per piano que acabem de sentir, Ständchen sobre un tema de Richard Strauss, virtuosisme a les tecles que arribava de la mà de Martina Frezzotti. I d'aquest espai expansiu a una dansa russa d'aparença simple però molt ben equilibrada, una masurca d'Anatoli Liadov que interpreta aquí el quartet Szymanowski.

0: Josep Oller i Sabater era l'autor d'aquesta peça, Ave Maristela, una perla contemplativa que avui hem volgut recuperar en versió de l'Orfeo Català l'any 2020 i que aquí dirigia Pablo Larraz. I quan falten amb prou feines 3 minutets per 3 quarts d'11 del matí, donem la benvinguda aquí a l'estudi a la Gisela Pi. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, avui sí, a l'estudi.
1: Avui aquí, molt il·lusionada de començar temporada aquí, presencial.
0: I tant, nosaltres encantades de tornar-te a tenir amb aquesta secció psicomúsica per continuar a descobrint com funcionem una mica tots plegats dintre de l'àmbit musical, però no només, perquè sempre diem que aquestes lliçons, aquests petits consells, són aplicables a la vida.
1: Exportables, totalment, absolutament.
0: Doncs de què ens parlaràs avui?
1: Avui parlarem de memòria, que és un concepte que crec que tothom el té més o menys clar.

0: Clar, especialment si parlem de memòria musical o de memoritzar, com memoritzar temes per poder-te'ls aprendre, però em sembla que és un d'aquells topicassos que diem, que ens enganya bastant com funciona la memòria, com recuperem o podem recuperar idees que s'han quedat allà com en un tinter, com podem accedir a elles. I si tirem de repetició quan toquem o no, també és important a l'hora de saber com fer-ne o com aprofitar al màxim aquesta capacitat que tenim tots i totes, no? Llavors, us volia començar preguntant si us ha passat alguna vegada que escoltant un concert... Aquí segur que no us ha passat mai, ara ja ho aviso. Segur que no us passa mai, però
1: a veure què
0: potser
1: diràs.
0: Escoltant un concert, veieu que l'intèrpret està allà donant-ho tot i que pot ser que en algun moment es quedi en blanc un instant i ho noteu, perquè com sou expertes o experts, pot ser que dius, ai, aquí hi ha hagut un microsegon que no sé què ha passat, però sembla que s'hagi quedat en blanc. A vegades és més obvi, però habitualment amb alt rendiment acostuma a ser aquell segon de més o aquella cosa que dius, ai, què ha passat aquí? I, o a vegades un cantant que oblida la lletra, ara hi ha un viral de la Maia que s'ha oblidat la lletra i fa participar el públic perquè li xivin i ho incorpora dins del concert. Doncs això, si just al mig d'una peça veieu que algú patina o que algú li falta, li falla i no té accés a aquella cosa que ha repetit tantes i tantes vegades.
1: Jo crec que sí, no? Vull dir, has dit com... Segur que no, però jo crec que sí que tenim algun record d'això.
0: Algun record?
1: Parlant de memòria.
0: Sí, i, mai, i aquí el programa mai us passa.
1: El que se'ns oblida les coses?
2: Sí. Què ens passa, sí.
1: Ens hauries de veure per un foradet.
0: Sí, aquell segon que es fa etern i que et mires amb els ulls a veure si algú et rescata. Sí. Doncs aquest seria el tema d'avui.
1: Diria que avui, no? Només començar,
2: sí,
1: ja buscar una
2: passat,
1: paraula
2: sí.
1: I no...
2: Sí.
1: Allò, però aquella paraula on és? On és?
0: Exacte. Sí, doncs avui parlarem d'això, de com pot ser que oblidem exactament allò que més parlàvem tenim, com pot ser parlar en el vostre cas, sí, inclús, o el llenguatge, i quines maneres tenim de memoritzar millor, que no només per repetició, i per tant entrarem des d'ara mateix dins el tema de la memòria musical.

0: Doncs va, memòria musical, a veure què, de què va això.
1: És que aquí, mentre sonava el Bach, m'acaben de reconèixer que s'han oblidat del meu nom al principi del programa. I clar, hem d'aprofitar la benentesa.
0: Parlant d'oblits.
2: Però no perquè no el recordés, sinó perquè simplement m'ho he fet anar de diferent manera. Evidentment,
1: exacte,
2: sé clar, que et dius Gisela Pi.
1: Però tu tenies un mapa, no, Esther? O sigui, la idea era que tu tenies una seqüència d'informació que volies dir d'una manera,
2: exacte,
1: i has començat per un altre
2: manera,
1: lloc.
2: I llavors no m'han recordat que no havia dit encara el teu nom.
1: Quina meravella, això, Freud, i els seus lapsos de memòria estaria frisant.
0: Sí. Ara hauríem de dir, ho hem fet expressament perquè com sabies que venies, perquè tinguessis un exemple.
1: Molt bé. Doncs justament parlarem ara mateix, començo parlant d'això, és a dir, quan creiem que sabem una peça de memòria, què volem dir amb això? Inclús en anglès m'agrada molt com és l'expressió de saber algo de cor, know something by heart, no? Que tu saps de dalt a baix o de cabo a rabo. En cadascuna de les llengües la sensació és molt clara, de no hi ha secrets, no hi ha punts morts, no hi ha zones ocultes, i avui m'agradaria parlar justament d'aquests, què vol dir que no hi hagi, o que ens ho sabem de memòria, o que no hi hagi zones ocultes. Vol dir que, per una banda, en el cas de músics, però també aplica, per exemple, qualsevol persona que hagi d'escriure en un ordinador, qualsevol persona que treballi amb les mans, i aquest tema de la memòria muscular, en diem també la memòria kinestètica, que és el que fan els dits, els braços, la gent que treballa amb l'embocadura, per exemple, que saben el moviment i que la ment te'l retorna gairebé de manera automàtica sense que hagis de passar. Aquella cosa de que els dits van sols, que sovint es
2: quan
1: diu.
2: Quan escrius.
1: Per
0: o
1: exemple.
0: Quan condueixes.
1: Per
0: no
1: exemple.
0: No hi has de pensar en què estàs fent tota l'estona.
2: Quan escrius amb l'ordinador, eh?
1: Exacte.
2: Em referia, no,
1: exacte,
2: manualment.
1: Exacte. I com hem après això? D'aquesta memòria muscular, com s'aprèn?
2: Doncs exercitant, repetint, una vegada i una altra.
1: Exacte.
0: Sí, i fent conscient cada pas, no? Cada vegada al principi. És ara moc la mà cap aquí i ara la moc cap allà. I totes les dones pensant, ara estic fent això. I en un moment donat no necessites pensar què fa.

0: i la mà sembla que
1: clar, ja ho has fet tantes vegades que ja queda retingut.
0: Exacte. Doncs aquesta repetició, com si diguéssim a l'I3 inicial, que passa a ser una cosa que el cos fa per tu i que confies en que aquesta memòria muscular sortirà en el moment que la desitges, que això ja és molt confiar, és una part d'aquests criteris que tenim o aquestes estratègies de memòria. Després hi ha la memòria auditiva, que com molt bé sabeu, és allò que recordem la peça i hi ha com una veueta dins el cap que té aquell record d'aquesta peça, la melodia interior, que va guiant justament abans de tocar, ja et va guiant el que has de dir o el que has de fer. Mm-hmm. Això gairebé mai és conscient, en pocs moments és conscient perquè és molt ràpid, mm-hmm. i també ens passa quan parlem i quan llegim. De fet, quan llegim, només amb la primera síl·laba,
1: sí,
0: la
1: ja
0: majoria de vegades...
1: Vindrà.
0: Exacte,
1: sí, sí.
0: I aproximes, sí? Després hi ha la memòria visual, que és aquesta imatge de la partitura, a on te la poses, si és a la dreta, si és una miqueta més amunt...
1: A dalt, a baix, al mig...
0: Exacte,
1: sí.
0: Exacte, que són aquestes...
1: Aquesta va molt bé, eh? Aquesta,
2: oi, quan fèiem exàmens, els exàmens que recordaves la foto de la pàgina del llibre, i deies, això estava sota de la foto de no sé què.
0: Sí. I teníeu accés a la informació quan pensàvem en aquest tipus de memòria de això està localitzat allà, i a vegades hi ha boira. Quan dius, això està localitzat a baix de la pàgina 23, sí, i el contingut...
1: Però no la veus?
0: No necessàriament ha d'haver-hi nitidesa. Mm-hmm. És a dir, a vegades hi ha la ubicació, i és un tipus d'informació, però cap d'aquestes informacions que estem parlant, la memòria muscular, la memòria auditiva, la memòria visual, no són suficients com per omplir tots aquests forats que podríem tenir si ens oblidem de quelcom. Finalment tenim aquesta memòria més analítica o estructural, que de fet és el que ens juga avantatges a mesura que ens anem fent grans, és a dir, un nen podria aprendre a tocar el piano, però pot no tenir una idea del que està fent, o per a què aquesta cadència, o això perquè acaba amb un do i no amb un sol.
1: Clar, cal saber-ho, no? Si tens tota aquesta informació, ho
0: aquest
1: aprens d'una altra manera.
0: Que de fet aquí crec que gairebé tots els col·laboradors i col·laboradores que tenim en aquest programa tenen aquest art d'explicar-t'ho també, això d'això per què ve aquí i això porta aquí. Per tant, totes aquestes memòries, molt bé, tots aquests registres, molt bé, però el problema apareix quan l'intèrpret confia en la seva memòria, per exemple, en la digital, que això és molt comú, és que els dits ja aniran sols, però quan tenim ansietat, què passa?
1: Els dits
0: ja no van sols.
1: Ja no funciona.
0: L'ansietat interromp aquests processos automàtics, que són de baix grau a nivell intel·lectual, que no seria aquesta memòria analítica o estructural, i de cop i volta el dit ja no sap què fer o es sent raro en aquella posició que hi ha anat tantes vegades. Mm-hmm. Sí? Llavors, el mite de memoritzar no és tant parlar de repetició, de repetir moltes coses fins a assolir aquesta memòria digital o aquesta memòria més motriu, sensorial, sinó que parlaríem d'aquests tres estadis, que això, us estic explicant una cosa que l'he d'explicar a músics professionals que estan en places
2: que hi treballen cada dia,
0: que hi treballen cada dia, sí, perquè no ho entrenen per separat. Gairebé sempre ha estat per repetició, doncs acabarà sortint, i això molt bé, però després tens un moment d'ansietat i llavors... aquí no hi ha manera que et salvis amb la repetició i amb la memòria digital o sensorial. I ni tan sols amb aquella acústica que dius ara he d'anar allà.
2: No, i comences a pensar massa, no? Comences a analitzar amb
0: diàleg
2: més del compte.
0: Exacte.
1: Llavors, i què els expliques, va?
0: Hi ha tres temes aquí. Hem de codificar la informació, que això és el que fem per repetició, sí, però hem d'emmagatzemar-la en un lloc que sigui accessible. Llavors, la segona part aquesta d'emmagatzemar vol dir que es pugui quedar a llarg termini sense necessitat que cada dia haguem de repetir la mateixa peça una i una altra vegada per saber si m'ho sé o no m'ho sé. És a dir, ho hem de deixar emmagatzemat en un lloc que, si fa 4 dies que no ho toco, jo hi pugui accedir i dir, ai, mira, els dits potser no van tan sueltos, com si ho acabés de practicar, però sé que allò està allà i confio en que ho trobaré el dia que em toqui, doncs,
1: preparar-ho
0: i preparar-ho.
2: Calaixos ordenats, sisplau.
0: Exacte. Llavors és això. Si ho he de practicar cada dia, voldria dir que no està emmagatzemat. I això és una fal·làcia, per exemple, dins l'àmbit musical, de si no ho toco avui, demà tinc una audició i no...
1: Me n'oblidaré.
0: Llavors vol dir que no ho tens ben enganxat.
2: Que no t'ho tens après, de veritat.
0: Ho hem de fer d'una manera que això sàpigues que està en algun lloc i que hi tindràs accés quan ho necessitis. I finalment, hi ha aquesta gran oblidada, que és la recuperació. Que es pugui accedir, tant si començo des del principi, si m'entrebanco, si començo des d'aquí, el que t'ha passat a tu, Esther, al principi del programa, no? De recuperar-ho des de l'eix, des de tots els eixos possibles, perquè en aquest cas, si hi ha una interrupció, si hi ha un lapsus, si estàs guardant un bolígraf a l'hora que estàs parlant, doncs que això no interrompi el que tu volies dir perquè tens accés a aquesta memòria analítica o estructural amb molta més facilitat.

0: Aleshores, quan apareix aquest pànic escènic, del que hem parlat moltes vegades ja, el cos entra en aquest estat d'alerta que prioritza la supervivència per sobre de qualsevol tasca cognitiva, per sobre de qualsevol altre ordre. I l'atenció es torna així com estreta, focal, ja ho hem parlat algunes vegades, que és com una llanterna que de cop i volta es fa més petitona, i tenim aquesta visió en túnel que no ens permet traslladar aquesta atenció als llocs on hem de rescatar aquesta informació que havíem emmagatzemat, aquesta maleteta que teníem tan ben preparada. Per tant, aquesta memòria procedimental o digital, que és tan fiable en assajos, quan ens dediquem a fer les coses dia a dia, es torna molt fràgil sota pressió, i és el que moltes vegades ens demanen a teràpia, de mira, jo m'ho sé molt bé, i arriba el dia de la prova, i punxo. I és això el que una miqueta m'agradaria parlar avui, perquè és això, hi ha tanta informació amagada o no coneguda que potser, difonent-la avui, ajudem algunes persones a portar-ho millor o a treballar per compartiments. Aleshores, per això volia parlar de les estratègies per blindar aquests espais de memòria. El primer és el que hem dit, i que fent referència a això que t'ha passat a tu aquest matí, Esther, ancorar qualsevol peça, qualsevol franja d'informació a trànsits emocionals o sensorials que hi puguem accedir fàcilment. És a dir, és com un rebedor de la informació que hem d'anar a accedir. Per tant, si jo em sento, per exemple, calmada, i accedeixo només a aquesta informació si estic calmada, el dia que estigui ansiosa no hi tindré accés. Si això a la carrera s'estudiava com dient la informació que graves en una borratxera la recuperes en una borratxera.
1: I se't queda allà
0: i entremig no. Exacte. Però quan tornes a una borratxa dius, ostres, me'n recordo d'aquesta idea que vaig tenir una vegada en una borratxera. Clar, són estats d'accés.
1: És la mateixa porta d'entrada.
0: Ah, clar. Exacte. Llavors aquest preàmbul ens ajuda molt. Poder tenir preàmbuls fixats, el preàmbul d'estar molt nerviós i poder tocar això i estar molt relaxat poder tocar això, poder tenir diferents estats d'accés. L'altra cosa seria practicar des dels punts d'inici, que si comences pel final, pel principi, enmig, s'entrebanques, i això a vegades ho facilitem a nivell d'exercicis perquè la gent ho pugui exercitar, ho podem fer o bé a casa teva dient avui m'interrompré a qualsevol lloc i reprendré justament després, o reprendré el compàs número 23. I això acostuma a ser força eficaç. Si no, quan fem així com mock auditions, no? Com quan fem aquestes proves de mentida davant de coneguts i conegudes, que ens interrompin. I així ens fan el favor de poder accedir des de diferents punts. Una altra cosa que funciona és anar cantant i solfejant, que això és comú. O sigui, això hem parlat de modelatge alguna vegada la temporada passada, eh?
2: Sí.
0: De la gent que acostuma a tenir com la música molt, de molt fàcil accés són gent que solfegen o cantorregen sovint.
1: Tot el dia,
0: sí, tot el
1: bàsicament.
0: Dia. Exacte. Sí. Llavors, aquesta cantarella constant és com sentir la peça mentalment i ens dona accés a aquesta memòria més auditiva i permet que l'anem reforçant independentment del que facin els dits, els llavis, les zones o els òrgans que estan relacionats amb la nostra, amb el nostre art. Després, explica la peça en veu alta, que això també teniu diferents col·laboradors i col·laboradores aquí que ho fan superbé. Poder parlar de les estructures, el verbalitzar l'harmonia, la forma de memòria analítica i tot això és molt més resistent aleshores al que estem fent a l'ansietat.
1: I finalment... Curiós, no hi havia pensat mai amb això d'explicar-li alguna peça que tu has de memoritzar, això fa que la memoritzis millor.
0: Clarament.
1: No?
0: I que la teniu a una distància que és accessible. És a dir, si jo em perdo, faig zoom out, em poso més lluny de la peça i la puc recuperar amb aquesta visió que tu deies més fotogràfica, que ser més o menys, això portava allò, sí, a nivell estructural. Això
1: ja
0: la gent que fa improvisació ja s'ho porta molt per la mà perquè treballa molt amb estructura més general, no? Però dins la clàssica això és molt útil. I finalment, doncs, assajar en condicions imperfectes, el que sempre diem, de manera deliberada, promocionar aquells sorolls, interrupcions, que ens miri algú i que ens faci com coseta perquè s'està apropant o allunyant, algú que es mogui dins la mateixa sala on estem assajant, generar aquestes condicions que fa que la recuperació sigui una miqueta més difícil,
2: clar,
0: però per tant, entrar anem recuperació única i exclusivament.
1: Clar, és curiós perquè són situacions que realment no voldries quan estàs assajant o preparant, però alhora és desitjable per un altre motiu. Per tant, tot està bé. No?
0: Totalment.
1: Arribem al punt de... Tot està bé.
0: Totalment. La zona de confort aquella que si no l'amplies se't fa més petita. Total.

0: Doncs darrers minuts d'aquesta secció i d'aquest programa, Gisela. No sé com vols tancar aquesta secció d'avui.
1: Doncs a veure, resumint, avui hem après que la memòria ens pot fallar i que a vegades justament ens falla quan més hi volem confiar i com blindar-la des de diferents punts de vista. D'aquí 15 dies he preparat una secció, estic preparant una secció sobre l'estat de flow, que és molt menys deliberat que el que hem parlat avui, sinó de com aconseguir aquests estats que generen aquesta sensació de benestar quan estem fent el nostre art o quan l'estem escoltant.
0: Quin gust!
2: Fantàstic! Com,
0: sí, ve molt de gust, realment.
1: Sí, sí.
0: Ja
2: doncs que sigui així, d'aquí 15 dies et tornem a tenir aquí.
1: Molt bé, moltes gràcies,
2: gràcies
1: a les dues.
2: Gràcies.

0: Doncs ja tenim aquí la nostra sintonia de sortida, Esther, i això vol dir que en breu ens podrem menjar els croissants que ens ha portat la Gisela Pi.
1: Sí, que estan aquí a la taula.
0: I animem a la resta de col·laboradors i col·laboradores que portin a esmorzar tots els cops que vulguin. No
1: serà,
0: hi ha cap problema.
1: Serà benvingut.
0: Això mateix. Demà hi tornarem a partir
1: demà
0: de les
1: 8. Demà hi tornarem amb les seccions de l'Eulàlia Febré i la Mari José Anglès. I la conversa que tindrem a la segona hora amb Llúcia Oliva, periodista, autora del llibre La revolució en veu de dona.
0: No us ho perdeu. Us esperem aquí a Catalunya Música. Que vagi molt bé el dia i fins demà.
1: Adéu-siau.

0: per Beethoven, Schumann i Brahms, però un gran desconegut a dia d'avui. Cherubini, amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per sentir el segon dels concerts en homenatge a Helmut Rilling, el músic alemany que va morir el febrer del 2026 als 92 anys. Avui li sentirem interpretar música de Johann Sebastian Bach, que és el repertori que Helmut Rilling havia treballat durant tota la seva vida, un repertori que va ser protagonista del concert a Eisenach el 2017, el mes d'agost, un concert que va gravar la ràdio del Centre d'Alemanya a Halle, que és el concert que us oferim avui, i en què hi sentirem tres cantates de Johann Sebastian Bach, la número 63, la 65 i la número 11, entre les veus solistes, la de la catalana Lídia Vinyes Curtis, la mezzosoprano que el 2013 va guanyar la Bach Woche dins de la Bach Academy de Stuttgart que havia fundat Helmut Rilling. Per tant, un programa de concert esplèndid, el d'avui, música de Johann Sebastian Bach sota la direcció de Helmut Rilling i des d'aquesta gravació que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. La Bach Academy de Stuttgart, Helmut Rilling, la va fundar l'any 1981. Era un centre de promoció de la música de Johann Sebastian Bach i amb el temps es va convertir en una institució que destacava no només per contenir

tenir les versions de Helmut Rilling amb els Gehinga Cantorai o el Bach Collegium de Stuttgart, que són les dues formacions que va fundar als anys 50 i 60, sinó que també va dedicar tot de recursos a l'educació i a la divulgació. I d'aquí que Lídia Vinyes Curtis fos una d'aquestes persones que dins de la Bach Academy va aconseguir fer un treball al costat de Helmut Rilling. Era una de les veus que apareix habitualment als seus concerts. I bona mostra d'això aquest concert d'avui que comença amb la cantata número 63, Christen Etzen diesen Tag. Cristians, graveu aquest dia. És la cantata amb què comencem i que interpreten Julia Sophie Wagner, soprano, Lídia Vinyes Curtis, mezzosoprano, Nicolas Pan, tenor, i Tobias Berndt, baix. Canten amb l'Ensemble of the Weimar Bach Cantata Academy i dirigeix Helmut Rilling.

La música de Johann Sebastian Bach va ser sempre l'eix central de la trajectòria de Helmut Rilling. I ara el sentíem des d'una de les seues versions de Bach, amb l'Ensemble of the Weimar Bach Cantata Academy i amb les veus solistes de Julia Sophie Wagner, soprano, Lídia Vinyes Curtis, mezzosoprano, Nicolas Pan, tenor i Tobias Bernd, baix. Han interpretat la cantata Christen etzen diesen Tag, Cristians, graveu aquest dia, la cantata número 63 de Johann Sebastian Bach. Així és com va començar el concert de l'agost del 2017 a Eisenach. És on som avui amb un enregistrament de la ràdio del Centre d'Alemanya, una gravació que ja té uns anys i que ens permet de trobar un Helmut Rilling que ja passava dels 80 anys però que estava en plena activitat. Ara, per exemple, tornem a Bach, aquest concert són tres cantates, us oferim la segona, Sie werden aus Saba alle kommen, tots vindran de Saba, és la cantata número 65, i canta Julia Sophie Wagner, soprano, Lídia Vinyes Curtis, mezzosoprano, Nicolas Pan, tenor i Tobias Bernd, baix, canten amb l'Ensemble

Música de Johann Sebastian Bach sota la direcció de Helmut Rilling i amb joves músics, perquè de fet treballar amb músics joves de tot el món va ser sempre un dels eixos centrals de l'obra de Rilling. Com a part d'un projecte de l'Acadèmia Bach de Stuttgart entre el 2001 i el 2009, va col·laborar amb el Festival Ensemble de Stuttgart, cosa que va donar lloc a la fundació del Jove Stuttgart Bach Ensemble el 2011. I des del 2014, Helmut Rilling va ser el director artístic i director de l'Acadèmia de Cantates Bach de Weimar. És la formació que sentim avui. És una classe magistral per a estudiants de tot el món dedicada a la interpretació de les cantates de Johann Sebastian Bach en el seu context històric de Turíngia. De fet, avui som a Eisenach amb una gravació de la ràdio del Centre d'Alemanya. Us estem oferint un concert de l'agost del 2017 en què les veus solistes són les de Julia Sophie Wagner, soprano, Lídia Vinyes Curtis, mezzo-soprano, us ho dèiem abans, catalana que el 2013 va guanyar la Bach Woche dins de la Bach Academy de Stuttgart. Sentim també Nicolas Pan, tenor, i Tobias Berndt, baix. Ara han interpretat Sie werden aus Saba al-Kommen, Tots vindran de Saba, és la cantata número 65. Música, per tant, de Johann Sebastian Bach sota la direcció de Helmut Rilling en aquest concert d'avui, que ara continua i s'acaba amb la cantata número 11, Lobet Gott in seinen Reichen, Lloeu Déu en el seu regne. Els solistes els coneixeu: Julia Sophie Wagner, soprano, Lídia Vinyes Curtis, mezzo-soprano, Nicolas Pan, tenor, i Tobias Berndt, baix, que canten amb l'Ensemble of the Weimar Bach Cantata Academy sota la direcció de Helmut Rilling.

0: Helmut Rilling, que va morir el febrer del 2026 als 92 anys, ha estat el protagonista d'aquest concert d'avui, un concert que es va fer quan ell just passava dels 80 l'agost del 2017, un concert que es va fer a Eisenach, un concert ple de la música de Johann Sebastian Bach. Hem sentit tres cantates, hem començat amb la número 63, hem continuat amb la número 65 i ara sentíem la número 11, Lobet Gott in seinen Reichen, Lloeu Déu en el seu regne. És música que hem sentit amb les veus solistes de Julia Sophie Wagner, soprano, Lídia Vinyes Curtis, mezzosoprano, Nicolas Pantenor i Tobias Berndt. Baix. Són els solistes que avui hem sentit amb l'Acadèmia de Cantates Bach de Weimar, que és aquesta classe magistral per a estudiants de tot el món que Rilling va fundar el 2014. Així és com avui us hem ofert la versió d'aquestes tres cantates de Johann Sebastian Bach en la versió d'aquest músic que va quedar sense mare quan ell només tenia 10 dies. Helmut Rilling va quedar a càrrec d'una tieta de la família, és qui el va criar, va créixer sense mare des del naixement, podríem dir. L'any 1933 és quan va néixer Rilling, és quan Hitler arribava al poder i, per tant, la seva infantesa va transcorrer sota el nazisme i la Segona Guerra Mundial. Si voleu saber més coses de Helmut Rilling, la seva filla, que és violinista de formació, Sara Maria Rilling, va publicar el 2008 un llibre original en alemany titulat El meu pare Helmut Rilling. També n'hi ha una versió en anglès, una manera de conèixer aquest músic cabdal del segle XX, Helmut Rilling, que va morir aquest passat mes de febrer i aquí a Catalunya Música li han volgut fer homenatge amb dos dels seus enregistraments. En aquest cas, una gravació de la ràdio del Centre d'Alemanya a Halle que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. És un concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar, a reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

Avui, després del concert, us proposem de sentir música d'Erich Wolfgang Korngold, el concert per a piano per a la mà esquerra, opus 17, que ara hi interpreta el pianista Stephen de Grote amb l'Orquestra Filarmònica del Nord-Oest d'Alemanya sota la direcció de Werner Andreas Albert.

Aquest era el concert per a piano per a la mà esquerra opus 17 d'Erich Wolfgang Korngold en versió de Stephen de Grote i l'Orquestra Filarmònica del nord-oest d'Alemanya sota la direcció de Werner Andreas Albert.

0: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
1: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
0: Entrades a auditori.cat.
2: A Catalunya no hi ha feina de concerts de flauta de bec. No pots guanyar la vida tocant. Però sí que està amb altres bandes. I la flauta de bec està molt connectada amb altres tasques que sí que calen. Per exemple, en la docent. En els darrers anys s'han anat tancant línies de flauta de bec en els conservatoris perquè els professors s'han jubilat i no hi ha recanvi generacional. Hi ha d'haver un acord de país, però sí que tothom ha de responsabilitzar-se del paper que li toca.
0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Eloi Foguet, flautista de bec. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Literatura, ciència i pensament ballant el ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda amb Xavier Chavarría.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom, benvinguts un dia més al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Música. El primer programa d'aquesta setmana, pràcticament no, sonim una nota del nostre protagonista d'avui, l'audició final i prou.
2: Ah, anava a dir sí, anava a l'audició.
1: Penso, Pedro, que va ser un programa prou interessant com per entendre el context històric mundial que es vivia en aquella època, l'època que va néixer el nostre protagonista, que era un guirigall, parlant clar.
2: Sí. A veure, Albert, sempre diem que els compositors no són éssers que viuen aïllats del món,
1: Venia
2: no?
1: Venia que sí,
2: No, però fixa't, el seu entorn és importantíssim per entendre les seves creacions,
1: tant, no? Totalment. També si viuen aïllats del món en una bombolla que s'han autoimposat, també entens com és la seva música,
2: sí, exacte,
1: per viure així, no?
2: Exacte, sí. En tot cas, deixa'm dir que sembla mentida com en un entorn tan complicat com el que es vivia en aquell moment, no sé, compositors com Haydn, no? Seguien escrivint una música que en el fons, en la majoria de casos, no sé tu, però ens sona alegre.
1: És que el classicisme tendeix a aquesta...
2: Clar, però mira el que estàvem vivint.
1: Ja,
2: un
1: clar.
2: Conflicte mundial, no?
1: No, però clar, encara a dia d'avui passen grans desgràcies si sortim al carrer. Encara,
2: sí,
1: no?
2: I tant.
1: També val la pena dir que Cherubini, que és el nostre compositor protagonista d'aquesta setmana, va néixer en una ciutat que, una mica com passa a Viena, no? Facis el que facis, et trobes en un ambient artístic i més tenint en compte que poques dècades abans havia sigut la capital mundial de l'art del Renaixement.
2: Clar, sí. Clar, doncs bé, escolta, potser que comencem i parlem una mica de música, no?
1: Estaria bé, ja que estem a Catalunya, música.
2: No, però és que sembla que estiguem fent un programa d'història o d'art.
1: A veure, un matís important, que no és art la música.
2: Sí, no, tens tota la raó. Vinga, va, artista, comencem.
0: La clàssica amb un somriure als llavis, amb els homes clàssics.

0: I si al programa anterior vam posar en context l'any de naixement de Cherubini, avui podem ja parlar precisament dels seus primers anys de vida. I és que, atenció, Maria Luigi Carlo Zenobio Salvatore Cherubini. Tenia tots aquests noms. A mi sempre ha tingut allò de... Jo només tinc un nom, no com tothom que està en aquest estudi, que alguns en tenen més d'un.
1: Jo en tinc dos de noms, sí, sí.
0: Jo em dic Albert Galzeran Montoro, no tinc més històries. El Pedro en té més, si vol que ho digui.
1: Jo em dic Pedro Gonzalo Pardo Banyés.
0: Exacte.
1: Tinc el nom dels meus dos avis.
0: Ah, mira.
1: Sí, un avi de Pedro i l'altre
0: de Gonzalo. Jo tinc el nom de cap dels meus avis, de Joan i l'altre Antoni, vull dir que cap d'ells. En tot cas, com dèiem, Cherubini va néixer, com us hem explicat, a Florència el 1760. Hi ha incertesa sobre la seva data de naixement exacta. Hi ha qui diu que és el 14 de setembre, almenys així ho diuen els registres baptismals, tot i que el mateix

0: Cherubini suggeria que era el 8 de setembre, la data correcta, tot i que jo penso... Jo no me'n recordo del dia que vaig néixer. És a dir, jo sé que vaig néixer el 22 de febrer perquè així m'ho han dit sempre. No, però a mi m'haguessin preguntat quin dia vas néixer, jo no tinc capacitat, i crec que ningú, per recordar-ho, no?
1: De vegades hi ha coses que van més enllà del registre, i és que, fixa't, potser la prova més sòlida és el seu nom. I és que començar el seu nom per... T'ho has dit Maria, Luis i Carlos... Maria... Sí. Era tradicional per un nen nascut el 8 de setembre, la festa de la Nativitat de la Mare de Déu. Fixa't, els seus primers estudis musicals van començar als 6 anys, amb el seu pare, el Bartolomeo, mestre al cèmbalo, mestre de clavicèmbal, és a dir, director de conjunt de del clavicèmbal. I Luigi, doncs, va ser considerat un nen prodigi, eh? Va estudiar contrapunt i estil dramàtic a una edat molt primerenca. I quan tenia 13 anys, atenció, ja havia compost diverses obres religioses.
0: No tenien tele aquella època.
1: No. Ni xarxes socials.
0: Ni entreteniments diversos.
1: Ni xarxes socials.
0: De fet, era tal el jove prodigi que el 1780 el gran duc de la Toscana li va concedir una beca per estudiar música a Bologna i Milà. Les primeres òperes serioses de Cherubini utilitzaven llibrets d'Apostolo Zeno, Metastasio, i altres que s'adherien estretament a les convencions dramàtiques estàndards, i la seva música va estar molt vinculada per Niccolò Giomelli, Tommaso Traetta i Antonio Sacchini, que eren els principals compositors italians d'aquella època. La primera de les seves dues obres còmiques, Lo sposo di tre e marito de nessuno, és a dir, el marit de tres i...
1: L'esposa de tres i marit de cap. Sí,
0: sí. Es va estrenar a Venècia el novembre del 1783.
1: Sí, però fixa't, ja se sap que un jove prodigi necessita expandir els seus límits, no? I també trencar una mica amb les tradicions i les convencions. I ell, sentint-se limitat per les tradicions italianes i desitjós d'experimentar, va viatjar, atenció, a Londres, en aquella època, el 1785, on, fixa't, parlem de Londres... Si teníeu en compte tot el que vam explicar ahir, ja la capital de la Gran Bretanya era una gran capital mundial, perquè ja havia esdevingut...
0: I de gran potència bèl·lica, també.
1: Exacte, sí, sí. I allà van produir, doncs, dues òperes, va produir dues òperes serioses i una òpera bufa per al King's Theatre. El mateix any va fer una excursió a París amb el seu amic, el violinista Giovanni Battista Viotti, que el va presentar a... fins i tot Maria Antonieta, no? I a la societat parisenca.
0: De fet, amb només 25 anys, Cherubini va rebre l'encàrrec important d'escriure Demofon, amb un llibret francès de Jean-François Marmontel, que seria la seva primera tragèdia en música.
1: Un moment, Albert. O sigui, tu sempre m'acuses a mi de parlar massa tècnicament i ara has dit així a la lleugera això de tragèdia en música.
0: Sí, ben pompós com els francesos.
1: Ben pompós. Però potser que ho definim una mica, això de tragèdia en música, no?
0: Clar, però per entendre-ho haurem d'anar uns anys enrere, no?
1: Una altra vegada?
0: Tot i que no ens mourem... anirem enrere, però no ens mourem de França, va.

0: recordo malament, fa un parell de temporades vam dedicar una setmana íntegra a l'òpera a França. Per tant, una mica us ho hem explicat.
1: És que aquest és un programa operístic, és normal.
0: Cada cop menys, però no m'animis. No m'animis.
2: Perdona, recordo que la temporada passada vam dedicar 2 setmanes consecutives a l'òpera.
0: No, mentida.
2: Perdona.
0: A què vam dedicar-ho?
2: A l'òpera de Wagner, no?
0: A Wagner. El concepte d'òpera queda petit.
2: Ja,
0: a l'obra d'art total.
2: Sí.
0: En fi.
2: Però escolta'm una cosa, estàs marxant d'estudi?
0: Anem a França, anem a França.
2: Necessito que ens expliquis què és això de la tragédie musique.
0: O tragèdia lírica, no? És un gènere operístic francès, per descomptat, que va néixer al segle XVII i que es va desenvolupar sobretot durant el barroc. Va ser creat, ja us ho podeu imaginar, per Jean-Baptiste Lully, en col·laboració amb el llibretista Philippe Quinault, i es va mantenir com una de les formes principals de l'òpera francesa fins a mitjans del segle XVIII.
2: Escolta'm, sí que hem tirat enrere, eh?
0: Sí.
2: En tot cas, això que sona de fons, que ja es nota que no és música del romanticisme,
0: no.
2: És l'obertura de l'òpera Roland de Lully, no?
0: Exacte. Aquest gènere es caracteritzava per combinar música, poesia... I què més pot faltar, si estem parlant de França? De dansa, evidentment, dansa. A més d'unes escenografies molt espectaculars.

0: espectaculars en general, un espectacle global pensat especialment per la cort, en particular la cort de Lluís XIV, i de fet les primeres obres sovint incluïen un pròleg alegòric que servia per elogiar el rei, i a partir d'aquí començava tot, i també exaltar els seus èxits polítics o militars.
1: Sí, però escolta'm, els arguments no es basaven en els reis actuals del moment, no?
0: No. El contingut, les històries que solien inspirar-se en la mitologia clàssica, però servien com a mirall, d'alguna manera, del present. O grans relats èpics, com els de Tasso o Ariosto, tot i que el nom suggereix tragèdia, no sempre acaben de manera tràgica. De fet, tragèdia és per entendre, no?, el context, el tipus d'espectacle, que és el teatre. El més important és el to noble, solemne i heroic que impregna, doncs, totes aquestes obres.
1: Sí, a més, formalment, la tragèdia music segueix una estructura bastant fixa, no? O sigui, consta habitualment de 5 actes, precedit d'un pròleg. Cada acte combina diferents elements, àries inicials on els personatges expressen sentiments, recitatius que fan avançar l'acció, petites intervencions musicals i, al final, doncs, un divertiment amb cor i dansa. Aquest últim element reflecteix la importància del ballet dins la tradició francesa i converteix l'òpera en un espectacle visual i musical molt complet. Tu abans quan parlàvem del principi de la vida de Cherubini, que em deies és que no tenien xarxes socials, no tenien tele, però clar, aquí els nobles tenien aquest espectacle que els ocupava tota la tarda.
0: No? Sí, perquè més eren llarguíssimes, s'entretenien molt, clar.
1: Sí. De fet, ara estic pensant, i ara que ho anomenàvem, Albert, que això gairebé que precedeix l'art total wagneriana, no? Ni que sigui... Per aquesta durada dels espectacles i perquè engloba...
0: Conceptualment, una mica sí.
1: Que passa que no ho feia només una persona.
0: No, clar. No, i bueno, conceptualment sí, però llavors també ve Gluck darrere, vull dir que al final tot plegat va una mica encadenat, tot i que, clar, si fem una anàlisi estrictament musical, que és el que fem en aquest programa, Lully i Wagner és que semblen de mons diferents.
1: Sí, no? D'universos diferents, sí, és clar.
0: Tot i que, evidentment, hi trobem la continuïtat en el temps, una cosa, evidentment, acaba... vinculant-se amb l'altre al llarg dels anys.
1: Sí. En tot cas, un altre tret distintiu és l'estil musical, no? Especialment el que la diferencia del que es feia a Itàlia en aquella època,
0: clar,
1: no?
0: Perquè a diferència de l'òpera italiana, que dona molt protagonisme a les grans àries virtuoses, no? I estem situats en el barroc, tot i que això es deriva també en el bel canto posterior, en el classicisme, després el romanticisme, etc., que encara el virtuosisme és molt important, la tragèdia en música posa èmfasi en el text i la declamació. Per tant, el recitatiu té un paper central i s'adapta al ritme de la llengua francesa, mentre que el cor i les escenes col·lectives tenen una presència també destacada. Després de Lully, diversos compositors van continuar creant i treballant en aquest gènere, com André Campra, Marie Maré o Charpentier, per exemple. Més endavant, Jean-Philippe Rameau, evidentment, en va portar l'estil a un nivell de gran sofisticació musical, amb obres considerades, podríem dir, el punt culminant d'aquest gènere.
1: Sí, amb el pas del temps, però... Doncs la tragèdia music va anar perdent popularitat, I al segle XVIII el gust del públic es va decantar cap a formes més lleugeres i naturals, com l'òpera còmic, i també a les reformes operístiques inspirades en altres models europeus, Tot i això, aquest gènere va deixar una empremta molt important en la història de l'òpera, especialment per la seva capacitat d'integrar diverses arts en una sola experiència escènica. I llavors, clar, un es pregunta... llavors... Per què Cherubini comença a fer provatures amb la tragèdia music si ja estava passada de moda?
0: És una gran pregunta. Jo penso que ho va fer perquè era una forma d'òpera profundament lligada a la cultura i la política de la França de l'època, que destacava per la seva grandiositat, l'equilibri entre la música i el text i la fusió de diverses disciplines artístiques en un sol espectacle. I, és clar, si ets un jove compositor italià que vols triomfar a França, què has de fer?
1: Doncs fer croissants.
0: Exacte, t'has d'adaptar a l'espectacle que lliga amb la tradició operística francesa, malgrat que ja ho faven aires de canvis, no?
1: Clar, a més, sí, devia trobar molt bé a França, perquè, excepte un breu viatge de tornada a Londres i a Turí, per una òpera seriosa encarregada pel rei Víctor Amadeu III, Cherubini va passar la resta de la seva vida a França, on va ser iniciat a la lògia maçònica del Gran Orient de França, Saint-Jean de Palestina, l'any 1784.

0: De fet, en els primers anys de la seva carrera a França, ara comentàvem, no?, per què fa aquest gènere operístic, la tragèdia lírica francesa, si és italià. Uh-huh. Doncs fixeu-vos, perquè Cherubini es va voler integrar tant a la vida cultural, sobretot parisenca, que déu-n'hi-do com sona París, fins al punt d'adoptar, doncs, una versió francesa del seu nom. Es va...
1: Del seu propi nom.
0: Clar, clar, el va traduir i va passar a dir-se Marie-Louis Charles Zenobi Salvador Cherubini.
1: Ostres, doncs pues podria dir Cherubin.
0: Bueno, com l'Olier, que també era italià, sí, i va adaptar-lo al francès.
1: Sí, sí.
0: No, clar, i aquest canvi al final reflecteix no només una qüestió d'adaptació lingüística, que els fos més fàcil als francesos dir el seu nom, sinó que també la seva voluntat de formar part activa del món musical francès d'aquell context del segle XVIII.
1: Tu no tindries problema, perquè Albert és Albert.
0: Sí,
1: tu, fixa't,
0: però no parlo francès, això sí que seria un problema.
1: Sí, del segon.
0: Montoro, ja. Que és el meu segon cognom.
1: Montoire. Sí, sí. De fet, les seves primeres obres a París van tenir una bona acollida, l'òpera de Muffon, l'obertura de la qual està sonant ara de fons, i que es va estrenar l'any 1788 a l'Acadèmia Royal de Music, va contribuir a consolidar, doncs, la seva reputació. Poc després, amb el suport del guionista i empresari Giovanni Battista Viotti, va ser nomenat director del Teatre de Monsieur, una institució important situada a les Tulleries. Aquest càrrec va ser clau per a Cherubini, ja que li permetia llegir molts llibres i escollir aquells que millor s'ajustaven al seu estil i a la seva sensibilitat artística.
0: En aquest període, la seva música va començar a mostrar una personalitat pròpia més marcada, amb un estil més atrevit i original. De fet, el seu primer èxit va ser L'Odoisca, del 1791, una òpera molt valorada pel seu caràcter heroic i realista. Aquesta la van seguir altres obres destacades com Elisa, del 1794, ambientada als Alps suïssos, i sobretot, clar, la seva obra més coneguda, La Medea, no? La Medea, del 1797, que amb el temps s'ha convertit, doncs jo crec que això, en l'obra més referenciada de Cherubini.
1: De fet, Albert, podríem dedicar-li gairebé un programa sencer a La Medea de Cherubini, no?
0: Sí, perquè és prou interessant, i de fet n'hem parlat, quan vam parlar de la Calas, també per la importància que va tenir en un moment molt culminant de la carrera de la Calas, que La Medea li va servir precisament per reivindicar-se com a cantant. Però avui millor que avancem una mica en la seva biografia, que encara estem amb un Cherubini ben jove.
1: Jove, però que ja acumulava prou èxits, per ser reconegut arreu. Per exemple, més endavant, amb Le De Journée, de l'any 1800, va simplificar el seu llenguatge musical, aconseguint també un gran èxit de públic. De fet, es començava a adaptar a les modes, Clar. Moltes d'aquestes obres es van estrenar en teatres com el Teatre Feydeau o l'Òpera Comique, espais centrals de la vida musical parisenca.

0: Oh!
1: Home, no. Home, però deixa acabar l'àrea, pobre.
0: Sí, home, sí.
1: Pobre cantant.
0: I l'he ajudat una mica, que li faltava l'aire.
1: Sí, exacte.
0: Faltava una mica d'impuls.
1: Ets molt falton. Aquesta és precisament l'àrea en Pauvre Petit Savoyard, de l'escena primera de l'acte primer de l'òpera Le Déjeuner. En tot cas, Albert, escolta, estic pensant que havíem posat molt en context la Guerra dels Set Anys, sí, enmig de la qual va néixer Cherubini, sí, però el període en què ens trobem ara no és menys interessant, eh?
0: Clar, si no us ho heu adonat, a més, clar, Cherubini decideix guanyar-se la vida a França,
1: sí,
0: que ja és difícil si no ets francès.
1: Sí.
0: A finals del segle XVIII. Bé, no només a França, a París.
1: Perdona, has dit a finals del segle XVIII,
0: finals
1: França?
0: Finals del XVIII.
1: París, has dit finals del segle XVIII, París?
0: I puc seguir, eh? Puc seguir. Estem just abans de la Revolució Francesa, per descomptat.
1: Just.
0: I ell amb qui estableix contactes? Doncs
1: a veure,
0: amb els que manaven en aquell moment.
1: Ui, ui, ui.
0: Els aristòcrates.

0: demòcrates, que al cap de poc perdrien tot el poder i al cap fins i tot, molt bé. No? Sí, sí.
1: Per tant, podríem dir que va apostar pel cavall perdedor.
0: Clar, en aquell moment, sí. Moment. Bueno, en el moment que apostava, no, era el cavall guanyador, però amb perspectiva històrica, el perdedor.
1: Clar.
0: Això va provocar que el context polític de l'època tingués un impacte important a la seva vida, perquè les conseqüències de la Revolució Francesa, que estava a punt d'esdevenir i que ell va viure, el van obligar a ser prudent i amagar les seves relacions amb l'antiga aristocràcia alhora que buscava el suport de les noves institucions governamentals.
1: O sigui que podríem dir que va canviar-se de jaqueta, però per sobreviure, bàsicament, literalment.
0: Sí.
1: O sigui, no per guanyar-se la vida, per salvar la vida.
0: Per salvar la vida, clar. Uh-huh. A més, el nou màxim dirigent, un tal... A veure. Personatge que no ha tingut gaire importància en la història europea o mundial, sí. Un tal Napoleó Bonaparte.
1: Home, em sona, em sona aquest.
0: Doncs a Bonaparte no li agradava la música de Cherubini.
1: Ostres. Doncs aquí la cosa cada vegada es posa més complicada, eh?
0: Però va ser intel·ligent i tot i que Napoleó Bonaparte, com deia, no apreciava especialment la seva música, que considerava massa complexa, Cherubini va saber adaptar-se i va compondre regularment obres de caràcter patriòtic durant més d'una dècada.
1: Sí, podríem dir que es va vendre al nou règim. Va dir, jo, mira, puc fer sinfonies, però també puc fer un reggaetonillo.
0: Jo et puc fer una marxa militar si em deixes estar aquí treballant. Clar, jo diria que al final es va saber adaptar a les circumstàncies. És molt fàcil jutjar. Des de la nostra comunitat.
1: Anys després ho van fer Prokófiev i Shostakovich, eh?
0: Sí, sí, bé, sí, que ens anava la vida.
1: Bé,
0: sí, sí,
1: per
0: sí.
1: Això, per això.
0: Sí, sí. En parlarem molt, de Shostakovich, en breu. A més, el seu prestigi era indiscutible i va rebre encàrrecs importants. Entre el 1805 i el 1806, per exemple, va ser nomenat director de música de Napoleó a Viena. Que, déu-n'hi-do, per no agradar-li a Napoleó la música de Cherubini, va saber moure's bé, eh? On va dirigir diverses de les seves pròpies obres. Finalment, el 1808 va ser reconegut internacionalment amb la seva elecció com a membre associat de l'Institut Reial dels Països Baixos, perdó, un senyal del seu gran prestigi dins del món musical europeu.

0: Ara anem bé, ara anem bé.
1: Hem de tenir en compte que l'any que Cherubini era director de música de Napoleó a Viena,
0: sí,
1: Beethoven estrenava la seva Sinfonia Heroica.
0: Aquesta que tenim ara de fons, la tercera.
1: Exacte, i clar, això implica que Beethoven i Cherubini van tenir obligatòriament una relació, ni que sigui musical, doncs intensa, no?
0: De totes maneres, després de Les Deux Journées, aquesta òpera de Cherubini, el públic francès, bé, el públic de París, va començar a canviar de gust i a decantar-se més per compositors més joves com François Adrien Boieldieu. L'òpera ballet Anacreon de Cherubini, per tant, va ser un fracàs rotund. I la majoria de les seves obres escèniques posteriors tampoc van aconseguir l'èxit que havia aconseguit en el passat.

0: Potser aquesta falta d'èxit en les seves obres escèniques posteriors va fer que s'interessés més per les composicions instrumentals. I bona prova d'això són els seus quartets de corda, dels quals doncs, n'estem escoltant el primer moviment del primer que va compondre.
1: Exacte, aquest és el quartet de corda número 1 en mi bemoll major de l'any 1814 de Luigi Cherubini, una obra especialment rellevant perquè marca un gir important en la seva trajectòria, com comentava. Fins aquell moment Cherubini era conegut sobretot per les seves òperes, però a partir d'aquests anys comença a dedicar més atenció a la música instrumental, especialment a la música de cambra.

0: Aquest conjunt de quartets, que em va escriure fins a 6, és considerat una de les seves aportacions més sòlides i duradores en aquest gènere.
1: Aquest primer quartet, però, s'inscriu encara plenament dins la tradició clàssica del quartet de corda. De fet, ho podem escoltar i és així, amb una clara influència de compositors com Haydn, fins i tot Beethoven.
0: Un primer Beethoven, diguéssim.
1: Exacte,
0: no?
1: Un primer Beethoven. Però alhora, doncs, comença a mostrar una certa veu pròpia, amb un llenguatge més dens i expressiu, sovint amb un punt de severitat i dramatisme molt característic de Cherubini. De fet, no sé si us sonarà la imatge de Cherubini, però hi ha un quadre seu típic que està super seriós i sí. Dius, ostres, aquí hi ha dramatisme i severitat, eh? Clar, un dramatisme i severitat que, d'altra banda, és el que precisament no havia agradat a Napoleó.
0: Napoleó era un militar, al final, sí. També el criteri musical. Sí. Pel que fa a l'estructura d'aquesta obra, segueix el model clàssic, com us podeu imaginar, eh? Quatre moviments, el primer comença amb un adagio, el que el segueix un allegro agitato dins del mateix moviment, una forma que era habitual a les grans sinfonies, com passa amb la primera o la segona sinfonia de Beethoven, per
1: sí,
0: exemple.
1: Sí, de fet, la part de l'allegro contrasta i molt amb l'adagio perquè és especialment intensa i inquieta, dins la intensitat i inquietud que es podria fer un compositor influït per Haydn, eh? I que escriu encara dins d'un model clàssic. Tot i això, Cherubini doncs, mostra el seu mestratge i ja des del començament transmet una energia intensa amb contrastos molt forts i un treball temàtic molt elaborat. De fet, el terme agitato no és casual, eh? La música sembla avançar amb una tensió constant, de fet l'estem sentint aquí de fons, eh? Amb aquesta tensió, aquestes síncopes, amb passatges contrapuntístics i una escriptura molt exigent per als quatre instruments.
0: El segon moviment, l'Arghetto sans l'enter, aporta un contrast clar. És un moviment contingut, amb una bellesa més íntima que expansiva. L'indicació sense lentitud suggereix que, tot i ser un moviment lent, doncs d'alguna manera no ha de perdre la seva fluidesa. Aquí destaca la sensibilitat melòdica de Cherubini i la seva capacitat per crear atmosferes delicades, gairebé vocals.
1: Després d'això arriba el tercer, l'scherzo, l'allegretto moderato, que s'allunya una mica del caràcter més lleuger que sovint tenen els scherzi, eh? En aquest cas hi ha un cert aire sobri i fins i tot una mica misteriós, molt de Cherubini, eh? El ritme té un paper important amb jocs d'accentuació i diàlegs entre les veus que mostren una escriptura molt refinada. A mi personalment m'encanta, eh? És intens, poc lleuger almenys al principi, està molt bé, és un moviment molt xulo.
0: Arribem al quart moviment, al finale, Allegro assai, que recupera l'energia i el dinamisme. És un moviment, per tant, viu i brillant, amb una escriptura àgil i plena d'impuls. Tot i el seu caràcter més lleuger, en aparença manté la solidesa estructural i el rigor compositiu que caracteritzen tota aquesta obra.
1: I és que en conjunt aquest quartet destaca per l'equilibri entre aquesta tradició, que dèiem de Haydiana, per exemple, i l'originalitat. Cherubini adopta les formes clàssiques, però les omple d'una intensitat expressiva pròpia, amb una gran exigència tècnica. No són fàcils de tocar, aquests quartets. Es tracta d'una música rica, que va ser molt admirada per músics posteriors i coetanis, inclòs el mateix Beethoven, que tenia Cherubini, doncs en gran estima.
0: Així, aquest quartet no només és una peça destacada dins del seu catàleg, sinó també un exemple del pont entre el classicisme i una sensibilitat més dramàtica que anticipa alguns trets del romanticisme. I és que convivint amb Beethoven no es podia fer res més que deixar-se influenciar, no? I dit això, anem a l'audició.
2: Admirat per Beethoven, Schumann i Brahms, però un gran desconegut a dia d'avui. Cherubini, amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
0: Amb poc misteri arribem a l'audició i suposem, esclar, escoltar el primer dels quartets de corda de Cherubini i ho farem en la versió del quartet Melos.
1: Som-hi!

0: Cada dia aprenem alguna cosa amb els homes clàssics, Albert Galceran i Pedro Pardo.
1: Aquest que hem d'escoltar és el quartet de corda número 1 amb Mi bemoll de Luigi Cherubini en la versió del Melos Quartet. I amb ells ens acomiadem fins al proper programa, que serà, com sempre, demà a la 1 del migdia, aquí, a Catalunya Música.
2: Pau Blasi, el control tècnic, i Olga Cardús de la producció. Moltíssimes gràcies i fins demà.
1: Adéu, adéu.
2: Adéu, adéu.
3: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
4: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
3: Entrades a auditori.cat. On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.
5: Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic. L'algoritme tria amb biaix, l'humà amb identitat.
6: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
5: Fixa't com sona, edició Clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 9:45 del vespre, amb Xavier Solà.
6: I amb la participació dels oients.
7: Sí, m'encanta.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir.

0: músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest dimarts, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal Eloi Foguet, flautista de bec. La llista musical d'avui la protagonitza amb peces que s'inscriuen en el període del Renaixement. Unes obres excel·lents que segur que us agradaran. Comencem.
2: Hola, sóc Eloi Foguet, flautista de bec, i aquestes són les meves recomanacions. La llista de dimarts, doncs, he volgut posar el focus en el repertori del Renaixement, que és un repertori que és essencial per entendre el repertori per a conjunt de flautes. És aquest tipus de repertori basat en famílies d'instruments, i en aquest cas, doncs, la família de les flautes de bec. I la primera peça, doncs, és una versió d'una peça de Juan de l'Encina, Hoy comamos y bebamos, que interpreta el Consort Pere Serra, que és l'orquestra de flautes de bec amateur de Catalunya i que tinc el plaer i honor de dirigir des de fa uns quants anys.

0: Aquesta setmana sona la playlist de Eloi Foguet, flautista de bec.
1: Doncs el Concert PSR és un punt de trobada de tots aquells que són amants de la flauta de bec i que els hi ha també el repertori associat a aquest instrument. No? El repertori que interpretem principalment és del Renaixement i del Barroc, però amb una mirada oberta a la interpretació d'altres repertoris. És un conjunt que ja fa més d'una dècada que existeix, que actualment som residents a la Catedral de Barcelona, assagem cada dissabte de l'any. Estem molt, molt contents i molt honrats que així sigui. I res, cada any doncs, preparem un repertori doncs, adequat per compartir-lo amb la gent que ens vingui a escoltar. El perfil és molt divers, perquè cadascú sap el seu, però hi ha gent que ha vingut, i crec que és un dels punts forts del conjunt, no? Que l'aproximació a l'instrument ha estat diversa, també. Mira, volia posar doncs, una col·laboració que vaig fer jo amb un conjunt que es diu Fortuna d'un gran tempo, català, que dirigeix el Xavier Alern, i anava a posar el hit, o un dels hits de la música del Renaixement, que és el Mil Regrets de Josquin. Perquè és una peça extraordinària, perquè els músics que toquem, perquè no dir-ho, doncs també ho fem molt bé, i perquè em recorda que hi ha molts músics a Catalunya que potser no surten en l'Star System català, que també fan les coses molt ben fetes. I Fortuna, val la pena venir a escoltar els Fortuna, tant si toco jo com si no. Allò de val molt la pena anar a escoltar totes les propostes que en Xavier Alern doncs, intenta comunicar.

Clar, era un nano de 20 anys, havia acabat el superior de música en el Bruc, i els meus professors, en Josep Maria Saperes i el Joan Izquierdo, doncs em presenten la disjuntiva de, ara que tens aquests dits, aquestes ganes d'aprendre, aquesta fam per seguir aprenent, hauries d'anar cap a fora. I tot i que tenia diverses alternatives, el lloc lògic, perquè ells havien estudiat allà, a Amsterdam, era anar-se'n al Conservatori d'Amsterdam, i el Walter van Houwe, el catedràtic de flauta de bec del Conservatori d'Amsterdam, doncs m'hi va voler. I vaig estar allà 2 anys, en un dels llocs més exigents i més complicats a l'hora de gestionar quan ets molt jove. Perquè allò de... És la primera vegada que surts, estàs en un altre país, ets molt jove, no has vist gaire món, tens moltes ganes d'aprendre, tot això, però tothom està en la teva mateixa situació, i era un lloc on, amb una gran competència, grandíssima competència, on, diguem-ho així, a l'actualitat algunes pràctiques no serien a l'actualitat gaire ben vistes. Diguem-ho així, allò, polidament. Però bé, allò, hi vaig aguantar aquestes pràctiques 2 anys, fins que em vaig cremar, bàsicament, de l'instrument. Vaig estar a ballar, sempre ho explico, vaig estar a ballar una flauta de 500 euros contra la paret. Vaig odiar profundament aquest instrument durant 4-5 anys i vaig tornar frustradíssim i tot això. A efectes pràctics em va donar molta capacitat de saber què haig de fer i què no haig de fer quan ensenyi aquest instrument. Sí que és veritat que quan entres allà et llencen els lleons directament i és sobreviure allà en un món ultracompetitiu, molt exigent, però no exigència pedagògica i musical i tècnica, sinó que és una exigència que va més enllà del fet musical i del fet pedagògic. També es va donar la circumstància que en aquell moment a Europa tampoc hi havia tants llocs d'ensenyament d'aquest instrument al nivell que es donava a Amsterdam. I per tant hi havia com una suma de factors que feia que si no passaves per allà no eres ningú. Cosa que a l'actualitat no passa, almenys en el meu instrument. O sigui, allò de, ara no puc parlar pels altres, però amb flauta de bec pots anar a una desena tranquil·lament de conservatoris europeus i rebre una formació extraordinària d'uns professionals extraordinaris que, a més, ara estan bastant més

connectats amb una pedagogia més respectuosa que no pas la de la meva època. A la tercera peça anem a posar una peça d'aquelles canòniques per a flauta de bec. Samuel Schacht va composar aquesta fantasia sobre el Io son ferito lasso, que és una melodia d'aquelles famoses del Renaixement, al qual un compositor en fa una versió instrumental fantasiosa, o sigui, amb més ornamentacions, amb més variacions i tot això. Schacht és un dels compositors de referència del Renaixement, i a més és una peça original instrumental, i aquí els Amsterdam Luquistardos Quartet, que eren aleshores, quan jo estudiava, doncs, el quartet de referència, ara ja estan jubilats i tot això, però aquesta versió que és llarga, és una peça una mica llarga, però doneu-li una oportunitat d'escoltar-la sencera, perquè val molt la pena, perquè Schacht aguanta la tensió molt bé.

Sí, jo, sortint d'Amsterdam, allò que faig amb la meva vida, però allunyat de la flauta de bec, allò va de retro satanàs, què fas? Vaig anar a l'ESMUC, vaig fer promoció i gestió, soc de la honrosa primera quinta de la titulació de gestió de l'ESMUC, i aleshores m'havia de guanyar d'alguna manera la vida i em vaig fer professor de secundària. I va ser arran de secundària que vaig tornar a recuperar l'instrument com a eina per ensenyar als nanos què volia dir això de l'ornamentació en el barroc, no? O utilitzar l'instrument per tocar segons quins temes, no? I allò vaig tenir una mica de contacte amb l'instrument. I llavors, gràcies a l'Eulàlia Galofré, que és professora de flauta i havia estat professora meva quan era molt, molt petit, doncs em va dir: Eloi, vull muntar un quartet de flautes per tocar repertori. Tenim un concert que, no sé, m'han fet una proposta, hem de muntar un quartet de flautes, vols tocar? I vaig dir, bueno, va, mentre toqui una veu d'aquelles intermitges en què no molesti massa, val, d'acord, i ja està. I a partir d'aquí, doncs, vam fundar el quartet en bloc, que va estar actiu uns 10 anys, i va ser el meu primer retorn a l'instrument, però allò de... Va costar molt, va ser un procés molt gradual. Vaig estar, això, 5 anys amb les flautes quasi bé guardades en un armari, acumulant pols, i després, doncs, aquest retorn va ser molt gradual, molt, molt, molt, allò de... Vaig anar posant amb la calma. I a partir d'aquí, doncs, de mica en mica, algú em demanava: Eloi, necessito un flautista per jo què sé què. Doncs va, i anàvem fent. I després sí, ja es va donar l'oportunitat d'entrar al Conservatori de Vilanova i la Geltrú, on encara hi soc de professor, i de recuperar la meva activitat docent amb la flauta. Doncs la llista de Rimbards acaba amb el Versa est in luctum d'Alonso Lobo, que és el compositor bo de l'època. Allò, hi ha molts de bons, eh? Però d'aquest, fins i tot els seus coetanis en deien meravelles. I és, què és el Renaixement hispànic? Doncs és això, el repertori religiós amb una connexió amb la mística molt, molt profunda. En la meva humil opinió, després d'això ja el repertori espanyol ja va anar de cap a caiguda. Això és un d'aquelles peces cim de la cultura europea i, per tant, també de la cultura mundial, i que s'ha de venerar com a tòtem de les peces de la història de la música.

0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Eloi Foguet, flautista de bec. Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
1: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
2: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans Zofi Mutha amb la Filarmònica de Múnich,
1: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
2: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
1: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
0: Catalunya Música. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
3: 1789 és l'any al que viatgem en aquesta setmana aquí als Sincronies de Catalunya Música. Ho fem escoltant les obres musicals que es van compondre o que van sonar per primera vegada, que es van estrenar aquest any, però també, evidentment, contextualitzant-la. I ja us podeu imaginar que aquest any 1789 va ser una autèntica explosió d'esdeveniments i de situacions i de fets socials, històrics, polítics, però també tecnològics i artístics. Us en parlem en tots aquests programes, tot escoltant la música que hi va sonar, música com aquesta.

Aquesta música que estem sentint, música per a piano, va ser composta per Hélène de Montgeroul, una compositora francesa que el 1789 tenia 25 anys, havia nascut a Lió, el 1764, aristòcrata de naixement, nena prodigi, pianista prodigi, que va patir a la seva pròpia carn tots els esdeveniments de la Revolució Francesa. Però ella va continuar component música, donant classes i fent autèntiques proeses musicals. I us en volem parlar, perquè ha estat una de les compositores més oblidades en la història de la música, i això que té una producció pianística formidable, com aquesta música que estem sentint de fons. I és que durant la Revolució Francesa, les dones van tenir un paper crucial en l'activitat intel·lectual, política i artística, tot i que, posteriorment, van ser invisibilitzades per la història oficial. Tot i les enormes restriccions de l'època, diverses dones compositores van viure i van crear en ple període revolucionari, deixant una petjada realment brillant tant en la música de saló com en el naixement de les noves institucions musicals de la República. I una d'elles va ser Hélène de Montgeroul, autora d'obres com aquesta.

Mireu, demà us parlarem àmpliament d'altres compositores que van estar actives durant aquesta època revolucionària. Julie Candeille, Isabelle de Charrier, Lucille Gretry i tantes altres que també van treballar en aquesta època, però de les quals gairebé no en sabem res i volem reivindicar-les. Ens en volem recordar i, evidentment, escoltar la seva música, tot i que pràcticament no n'hi ha d'enregistrada. Però avui li volem dedicar ja un primer apunt en aquest autèntic geni de la música d'aquella època, Hélène de Montgeroult, que durant l'època del terror, el 1793, va ser empresonada i condemnada a la guillotina degut al seu origen noble, aristòcrata. I no obstant això, el fundador del Conservatori de París, que havia estat Bernard Sarret, aquest senyor el va fundar el 1795, va convèncer el tribunal revolucionari que l'havia de jutjar del geni d'aquella dona, d'aquella aristòcrata, d'Hélène de Montgeroult. Va ser portada davant del tribunal amb un pianoforte. De fet, va ser un clavicèmbal, segons les informacions que hem pogut trobar amb fonts fidedignes. Montgeroult va improvisar unes variacions sobre la Marsellesa tan commovedores que va fer plorar els jutges i tots els assistents, i gràcies a això va salvar literalment la seva vida gràcies a la música. De fet, estava condemnada a la guillotina i gràcies a la seva interpretació al pianoforte o al clavicèmbal es va salvar.

Hélène de Montgeroult es va convertir en la primera dona professora del Conservatori de Música de París, que va ser fundat anys després, el 1795, i va compondre moltes sonates i un monumental curs complet per a piano, per a teclat, que va anticipar clarament el romanticisme de Chopin i de Schumann. Tota una heroïna que va salvar la seva pell gràcies a la música. Hélène de Montgeroult, que el 1789 tenia 25 anys i de la qual us en parlarem àmpliament, no us perdeu el capítol de demà perquè us explicarem una biografia realment molt agitada i convulsa en plena Revolució Francesa. Ella va continuar fent música i va acabar sent una de les músiques i també compositores més apreciades de França durant l'època revolucionària. Ara, com a tastet, com a aperitiu, us proposem escoltar una autèntica joia. Ja ho veureu, només un sol moviment, Allegro Spiritoso, el primer moviment de la sonata per a piano número 9 en fa sostingut menor. És el seu opus 5 número 3. És cert que aquesta sonata va ser composta ja a les acaballes del segle XVIII, és a dir, més enllà del 1789, però, en qualsevol cas, estem parlant d'una compositora que, tot i ser una noble, una aristòcrata, va acabar sobrevivint en aquesta època revolucionària. Escoltarem aquest Allegro Spiritoso, el primer moviment de la sonata per a piano número 9 en fa sostingut menor, interpretada per Edna Stern.

0: Què us ha semblat? Sembla música pràcticament romàntica. És una música realment molt avançada al seu temps. Aquesta obra va ser composta el 1795. Feia poc que s'havia mort Wolfgang Amadeus Mozart. Beethoven tot just estava fent les seves primeres sonates i aquí tenim una dona francesa, Hélène de Montgeroul, una aristòcrata francesa que va sobreviure a la Revolució Francesa i component música per a tecla tan avançada, tan revolucionària, amb tantes innovacions des del punt de vista tècnic i també el llenguatge musical, com aquesta. És el primer moviment Allegro Spiritoso de la seva sonata per a piano número 9 en fa sostingut menor, és el seu opus 5 número 3. En va compondre diverses de sonates, però malauradament la majoria no estan enregistrades discogràficament. És una enorme injustícia. Volem que algun pianista, alguna pianista, s'engresqui amb el repertori d'Hélène de Montgeroul, aquesta dona que, recordem-ho, va néixer a Lió el 1764 i va morir a Itàlia, a Florència, el 1836. De fet, està enterrada, la seva sepultura, a l'església de la Santa Croce de Florència, si la voleu visitar. I el que nosaltres volem visitar és la seva música, i n'hem fet un tastet aquí al Sincronies, perquè a partir de demà en parlarem més àmpliament, us explicarem qüestions i vicissituds de la seva biografia, que és realment formidable i en algun episodi esgarrifosa. I continuarem escoltant alguns dels seus estudis que va compondre per l'ensenyament del clavicèmbal del pianoforte a partir de 1788. Per tant, una obra que va ser composta durant aquesta època revolucionària. Edna Stern, al piano, ens interpretava aquest Allegro Spiritoso, el primer moviment, malauradament només hem trobat el primer moviment d'aquesta sonata per a piano número 9 d'Hélène de Montgeroul. Tota una descoberta.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.
0: I a continuació escoltarem música operística, música d'un compositor italià, Domenico Cimarosa, però que es va estrenar, atenció, a la ciutat de Sant Petersburg, a la capital de l'Imperi Rus, i es va estrenar el 26 de desembre, el dia de Sant Esteve de 1789. És La Cleòpatra, una òpera en dos actes de Domenico Cimarosa amb llibret de Federico Moretti, que es va estrenar al Palau d'Hivern de l'Ermitage de Sant Petersburg. De fet, la Cleòpatra va ser un encàrrec de l'emperadriu Caterina II, l'any abans, el 1788. A Cimarosa i a Moretti se'ls va encomanar una òpera més aviat curta i amb una trama relativament simple. No volien complicacions a l'Imperi Rus i a la cort russa. L'argument és molt senzill, de fet és una frivolitat, però musicalment l'òpera es constitueix bàsicament en vàries i amb alguns fragments corals, dels quals n'hem triat algun passatge, ara us el proposem escoltar, també hi ha uns quants duos, un sol quartet, un ballet i una marxa. Una òpera breu que no té més transcendència, evidentment no sentireu la genialitat orquestral o vocal de Wolfgang Amadeus Mozart, que per cert en aquell moment estava acabant el Così fan tutte, l'estava acabant el 1789, no el sentirem perquè es va estrenar el 26 de gener del 90, però paral·lelament, i de fet l'òpera que triomfava i que tenia més èxit entre el públic, era precisament aquesta. Aquesta que sentirem era la que estava de moda, la música de Cimarosa, com també la de Paisiello, que també escoltarem al llarg d'aquesta setmana. Per tant, escoltem l'òpera que estava de moda aquest 1789, si més no, a la cort de Rússia, a la cort de l'Imperi Rus, amb l'emperadriu Caterina II, una òpera titulada La Cleòpatra, que aquí sentirem en una petita selecció. Òbviament, el que hem fet és proposar-vos escoltar la sinfonia inicial del primer acte i després dos fragments corals i una ària que hi ha enmig. És un passatge que dura aproximadament uns 10 minutets, però serà interessant escoltar aquesta música que, de fet, mai no s'escolta, ni en concert ni en enregistraments. No es programa mai aquesta òpera. Ens podem imaginar el per què, però en qualsevol cas us proposem escoltar-ne uns tastets a veure què us sembla. Aquesta és la música que estava de moda el 1789. Sentim-la.

Què us ha semblat? És la música operística de Domenico Cimarosa. És una de les obres que estava més de moda en aquest any 1789. De fet, aquesta va ser un encàrrec de l'emperadriu Caterina II l'any abans perquè s'estrenés al Palau d'Hivern de l'Hermitage de Sant Petersburg. Això va passar el dia de Sant Esteve de 1789 i va ser un èxit aclaparador. Domenico Cimarosa va escriure aquesta òpera titulada La Cleòpatra, de la qual hem sentit l'inici de l'òpera. Dos fragments corals precedits de la sinfonia, és a dir, de l'obertura de l'òpera pròpiament, una música orquestral força rellevant, interessant, tampoc no és cap simplesa, i també hem sentit una ària, Più temo di riposo. La interpretació ha anat a càrrec de l'orquestra i del cor Città di Adria, dirigida per Franco Piva, en l'únic enregistrament que hem trobat d'aquesta òpera de Domenico Cimarosa. Els solistes eren Luisa Giannini, Patrizia Morandini, Luca Favaroni i Maria Pia Morion. Sincronies.

Aquesta que estem escoltant és música de Wolfgang Amadeus Mozart, aquest compositor que també estava ben actiu el 1789, tenia 33 anys. Mozart estava en un moment dolç de creativitat, però les passava força magres a la ciutat de Viena. Us ho expliquem escoltant la seva música i us posarem tastets de música o obres senceres, perquè són tan boniques i tan genials que val la pena escoltar-les senceres, que va compondre Mozart en aquest any 1789. Fixeu-vos, per començar, sapigueu que el dia 6 de març d'aquest any 1789 és quan va sonar per primera vegada el Messies de Händel en l'orquestració, en l'arranjament orquestral especial que en va fer Wolfgang Amadeus Mozart i que es va representar per primera vegada al Palau del Comte Johann Esterházy a Viena, és a dir, el mecenes de Franz Joseph Haydn. Doncs allí va ser on va sonar per primera vegada. Aquest palau va acollir l'estrena de la versió reorquestrada per Mozart del Messies de Händel. Us en parlarem al llarg d'aquesta setmana perquè realment és molt interessant. Escoltarem alguna ària perquè val la pena percebre-hi les diferències d'instrumentació. És molt interessant.

El 8 d'abril, Mozart va marxar de Viena amb el príncep Karl Lichnowsky per anar-se'n cap a Praga per visitar Dresden, Leipzig i Berlín. De fet, a Leipzig, a la ciutat de Leipzig, on havia viscut tants anys Johann Sebastian Bach, Mozart va tenir una mena d'epifania. Va quedar absolutament enamorat veient les partitures de Johann Sebastian Bach a la Thomaskirche. Va quedar absolutament entusiasmat, i això que tenia 33 anys. Mozart sembla ser, això és una cita apòcrifa, però és molt probable que Mozart hagués dit: per fi he trobat una música realment genial i que val la pena. De fet, aquesta descoberta de la música de Bach, que va fer Mozart a Leipzig el 1789, va originar una obra brevíssima, que dura un minut i mig, encara no, la petita giga per a teclat en sol major, el Kegel 574, una composició que va ser escrita el mes de maig, el 1789, durant la seva estada a la ciutat de Leipzig. I aquesta peça, que ara sentirem, la sentirem sencera, està redactada en un quadern, és a dir, està escrita a la llibreta de l'organista de la cort de Leipzig, que es deia Karl Engel, i ho va fer com un homenatge a Johann Sebastian Bach, Mozart. La peça està escrita per a tecla i consta de 38 compassos només, ja us diem que dura un minutet i mig, i té traces pròpies de l'estil barroc, que és com una mena d'homenatge a la música que va descobrir de Johann Sebastian Bach, però estilísticament, ja veureu, que segueix una línia molt autònoma respecte a les obres de Bach i també a les obres del mateix Mozart, les obres que havia escrit fins aleshores. No s'assembla gens ni a Mozart i una miqueta a Bach. Si més no, tasteu-la i valoreu vosaltres mateixes, perquè realment és molt bonic d'escoltar aquesta petita giga per a tecla en sol major que va compondre Mozart, enlluernat per la música de Johann Sebastian Bach, que va descobrir en el seu viatge a Leipzig, 1789.

Doncs aquesta era la petita giga per a teclat en sol major, Kegel 574, de Wolfgang Amadeus Mozart, una obra escrita el mes de maig de 1789 durant l'estada que va fer Mozart a la ciutat de Leipzig, on va tenir l'ocasió de descobrir, de conèixer la música, les partitures de primera mà de Johann Sebastian Bach. Va quedar tan enlluernat que, a partir d'aleshores, la música de Bach ja no el va abandonar mai més. Hi ha diverses obres que tenen aquest regust una miqueta barroc, una miqueta bachià de Mozart, però aquesta, en qualsevol cas, la va compondre exactament aquest any, el 1789, al mes de maig, mentre estava a Leipzig. L'ha tocada Paul Badora Skoda, però ens ve de gust també de parlar-vos d'altres fets biogràfics d'aquest 1789 de Wolfgang Amadeus Mozart per emmarcar una de les obres que us proposem escoltar avui també. Al llarg de la setmana en sentirem diverses, però avui us proposem escoltar el seu quartet de corda número 21, en re major, un dels quartets prussians, que sona així.

Efectivament, després d'aquest viatge que va fer el mes d'abril, de maig, fins a principis de juny, per Praga, Dresden, Leipzig i Berlín, el 4 de juny, Mozart va tornar a la ciutat de Viena. El 29 d'agost, de fet, va tornar a sonar la seva òpera de 3 anys enrere, Le Nozze di Figaro, va sonar a la ciutat de Viena, al Burgtheater de Viena. El 16 de novembre va néixer el 5è fill del matrimoni Mozart, Constanze i Wolfgang, una nena que es diria Anna Maria, però que només va sobreviure una hora. Era el 5è naixement de la família, només tenien un fill viu i aquesta 5ª criatureta doncs també va morir. Recordem que encara en van tenir un altre que va néixer pocs mesos abans de la mort de Mozart. El 22 de desembre d'aquest 1789 sona a la Tonkünstler Societät, a la Societat d'Artistes Musicals de Viena, el quintet per a clarinet de Mozart. El toca el seu dedicatari, Anthony Stadler, gran amic, gran germà maçó de Wolfgang Amadeus Mozart i excel·lent clarinetista. Mozart va compondre per a ell aquesta joia, aquesta meravella, que és el quintet per a clarinet, que sona així.

Quina meravella, quina joia. De fet, avui no l'escoltarem, el reservem per més endavant. Al llarg d'aquesta setmana escoltarem encara més obres de Mozart, perquè en va compondre unes quantes de realment brillants, com aquest quintet amb clarinet, Kehl 581. Aquest l'escoltarem més endavant al llarg d'aquesta setmana. També la sonata per a piano, la 17 i la 18. La 18 la vam escoltar en el primer capítol. Però ara el que ens ve de gust de parlar-vos del quartet de corda número 21, en re major, el quartet de corda Kehl 575, un dels quartets prussians que va compondre Mozart i que data exactament d'aquest any. Recordem que Mozart també el 31 de desembre va fer un assaig de la seva òpera Così fan tutte, que s'havia d'estrenar, es va acabar estrenant el 26 de gener al Burgtheater de Viena, el 26 de gener, òbviament, del 1790, per això no l'escoltem. Va ser ben rebuda, es va representar fins a 10 vegades aquesta òpera, però, degut a la mort de l'emperador Josep II, que això es va escaure el mes de febrer de 1790, doncs va deixar de representar-se, evidentment, pel dol reial, no es va continuar representant el Così fan tutte. En tot cas, aquest 1789, el 31 de desembre, hi va haver un assaig d'aquesta nova òpera a la qual Mozart va convidar a Haydn i a Puchberg, aquest amic seu, maçó, al qual recorria per als préstecs.

En tot cas, aquest 1789 també va compondre aquest quartet de corda número 21 que estem sentint de fons, una composició que va acabar el juny de 1789 a la ciutat de Viena. De fet, es tracta del primer d'una sèrie de tres quartets coneguts com a quartets prussians dedicats al rei de Prússia, Frederic Guillem II. Aquest quartet és relativament breu, dura poc més de 20 minuts, té 4 moviments i té una part de violoncel força interessant. És assequible però molt bonica, amb molt de protagonisme. Per què? Doncs perquè el dedicatari, el rei Frederic Guillem II de Prússia, era aficionat al violoncel i aquesta obra doncs, estava dedicada a ell i, per tant, la pretensió era que ell pogués acabar-la tocant la part de violoncel en algun moment o altre. Una obra que presenta un estil similar als quartets de Franz Joseph Haydn. El contacte amb el rei, per cert, es va produir quan Mozart i el seu amic, el príncep Lichnowsky, es van reunir amb el rei Frederic Guillem II de Prússia a Potsdam l'abril de 1789, al llarg d'aquest viatge del qual us hem parlat. Mozart va poder tocar davant del rei, a la ciutat de Berlín, el 26 de maig de 1789. Aquesta obra, aquest quartet, està escrita en el zènit de la maduresa creativa de Mozart com a compositor de música de cambra, especialment, no pas simfònic. Les simfonies ja havien quedat abandonades. Recordem-ho, Mozart no va escriure cap simfonia ni aquest any, ni el 90 ni el 91 quan va morir. Les tres últimes, 39, 40 i 41, van ser compostes durant l'estiu de 1788. Aquí Mozart ja havia tancat l'aixeta de la música simfònica, es dedicava a la música de cambra. L'estil d'aquest quartet, però, és molt més, diguem-ne, relaxat que no pas en els quartets de corda que va fer posteriorment. És una música agradable, melodies molt atractives i un repte també pel violoncel que havia de tocar el dedicatari, Frederic Guillem II de Prússia. Sentirem una de les millors versions que hi ha al mercat, la toca el quartet Hagen i la va editar el segell Deutsche Grammophon.

0: Quina música més salonier, podríem dir. Una música ben agradable, ben atractiva, amb melodies líriques, amb una part de molt protagonisme pel violoncel també, assequible, això sí, perquè aquesta obra, aquest quartet de corda de Wolfgang Amadeus Mozart, el número 21, en re major, el Kehl 575, estava dedicada al rei Frederic Guillem de Prússia, que de fet era un violoncel·lista aficionat i per a qual va tocar a la ciutat de Berlín quan Mozart hi va viatjar el 26 de maig de 1789. Va ser el mes de juny que va acabar aquest quartet de corda dedicat al rei Frederic Guillem de Prússia. Hem sentit una versió, probablement una de les millors que existeixen al mercat actualment, una versió del segell Deutsche Grammophon que tocava el quartet Haken. Aquesta és la música que Mozart componia i escrivia el 1789.
1: Sincronies, amb Xavier Chavarria.
0: Doncs així acabem aquest segon capítol dels Sincronies de Catalunya Música. No us perdeu el capítol de demà, us parlarem de la Revolució Francesa, de tots els esdeveniments i dels fets que van tenir lloc, i també de la repercussió que va tenir en el món de les arts i especialment en el món de la cultura i de la música. Us parlarem dels compositors que van sobreviure a tot aquest esdeveniment tan dramàtic en la història d'Europa i de França especialment, i també escoltarem la música que van compondre. La música, ja us ho podeu imaginar, es va convertir en una mena d'instrument de propaganda política brutal, i totes les obres que es feien, evidentment, havien de passar per una censura. Us en parlarem demà i escoltarem obres de compositors francesos o afincats a París que van estar treballant durant aquesta època: Meul, Gossec, Gretry i també Luigi Cherubini. I per descomptat li dedicarem una bona atenció a la nostra convidada de luxe aquest any 1789, Hélène de Montgerul. Demà escoltarem més música seva. No us ho perdeu a la mateixa hora de sempre aquí a la sintonia de Catalunya Música amb els comentaris d'aquest qui us parla, Xavier Chavarria. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dimarts i fins demà. A reveure.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
3: Fa un any em vaig apuntar a un gimnàs. Hi vaig anar concretament dos dies. Vaig entrar a la recepció i li vaig dir, doncs, que volia cancel·lar la inscripció. Va mirar i em va dir, molt bé, diu, per quin motiu? Sap vostè que tenim classes d'aquagym? Allà vaig veure que no sortiríem aviat. Després de 3 hores de gestions, em diu, faltaria només que entregués una carta manuscrita a l'oficina central. On la tenen? I em diu, a Moldàvia. L'endemà, a les 8 del matí, vaig començar a fer classes d'aquagym.
4: Cancel·lar un servei ja ha de ser tan clar i accessible com contractar-lo. Si necessites assessorament com a consumidor, t'ajudem. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: A l'Assaig General, donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
2: Catalunya Música.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
5: Bona tarda. Dennis Aitlin és un músic psiquiatre nascut a Chicago el 1938 que des de la dècada dels 60 ha estat força actiu, especialment amb bandes de petit format. Ha compaginat els concerts i gravacions també amb la seva feina d'investigador al Departament de Psiquiatria de la Facultat de Medicina de la Universitat de Califòrnia i ha escrit i publicat sobre la relació entre la neuropsiquiatria i la improvisació. A manera de síntesi d'aquesta trajectòria, aquest estiu Zeidlin ha publicat el recull Odyssey, Odissea, un viatge d'exploració per la música que l'ha acompanyat durant la seva carrera. Ho ha fet sense voluntat de convertir-se en una peça de museu, sinó de combinar la memòria amb el present.

El pianista Dennis Aitlin en trio amb el baixista Mel Graves i el bateria George Marsh i la lectura de la cançó It Couldn't Happen to You, aquest estàndard del Great American Songbook signat per Jimmy Van Heusen i Johnny Burke.

Un altre dels estàndards que han acompanyat la carrera del pianista Dennis Aitlin, el Body and Soul. El baixista Buster Williams i el bateria Matt Wilson acompanyen el pianista psiquiatre en aquesta cançó dels germans Gershwin.

I was doing all right és el títol d'aquesta cançó dels Gershwin, una cançó estrenada el 1938 com a part del musical The Goldwyn Follies. Dennis Edlin i el seu trio tancarà la sessió amb tot un altre clàssic, Stairway to the Stars, aquesta escala cap a les estrelles, una cançó estrenada el 1934, popularitzada entre altres músics per Glenn Miller i que Dennis Edlin visita amb el baixista Buster Williams i el bateria Matt Wilson. Tenim més jazz a punt per acompanyar-vos a la sessió nocturna del nostre club, així que us espero a les 11. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Nefkens. Més informació a macba.cat, recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Ens tornem a trobar a la sintonia de Catalunya Música. Avui ens arriba un concert de la temporada de l'Orquestra de la Ràdio Noruega 23-24 amb el clarinetista alemany i professor a la Universitat de Música Franz Liszt de Weimar, Thorsten Johans, que s'encarregarà de la part solista del concert per clarinet de Paul Hindemith del 1947. Al capdavant de l'orquestra de la Ràdio Noruega hi haurà el director jueu israelià Ilan Volkov, que fa pocs mesos, al setembre del 2025, va interrompre el concert al Royal Albert Hall per mostrar el seu suport al poble palestí. Ilan Volkov dirigirà en aquest concert l'orquestració de les escenes infantils Children's Corner de Claude Debussy i, a la segona part, una obra poc habitual en un concert simfònic, la suite de l'òpera Naïs del compositor barroc Jean-Philippe Rameau. Aquest concert el van registrar a la Ràdio Noruega al febrer del 2024 a la sala de concerts de la Ràdio Noruega a Oslo. Ens ha arribat un cop més a través de la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Comencem amb una obra que Claude Debussy va compondre a partir del 1906 per una destinatària molt especial, que en aquell temps tenia només 3 anyets, la seva filla Claude Emma, a qui afectuosament anomenaven Xuxu. Debussy, en aquella època, ja havia creat 12 grans peces per piano i obres orquestrals amb les quals havia aconseguit remoure els fonaments tècnics, estètics i tonals de la música. I és en aquell moment que fa una pausa en aquesta aventura de traçar nous camins per escriure The Children's Corner, el racó dels nens. Ara bé, tot i que la partitura està destinada a una criatura, per interpretar-la calen mans expertes i una tècnica consistent, a més de molta imaginació i sensibilitat. La suite consta de 6 parts, la majoria titulades en anglès, en honor a la institutriu anglesa de la seva filla. Doctor Gradus ad Parnassum és un homenatge als estudis de Muzio Clementi, exercicis que desenvolupaven la bona tècnica de l'estudiant. Jimbo's Lullaby, cançó de bressol per l'elefant Jumbo. Serenade for the Doll, serenata per la nina. The Snow is Dancing, una peça que evoca la monòtona caiguda de la neu. The Little Shepherd, el petit pastor. I Gollywog's Cakewalk, una peça en què Debussy volia reproduir els moviments mecànics d'una nina negra ballant i recórrer per primera vegada a una música vinguda d'Amèrica que s'estava posant de moda, el jazz i el cakewalk, un ball nascut a les plantacions del sud dels Estats Units, que es va posar de moda al voltant del 1880 i que té semblances amb el ragtime. Doncs bé, ara l'orquestra de la Ràdio Noruega ens ofereix l'adaptació orquestral que Hans Abramsen ha fet d'aquestes escenes infantils i enginyoses de Claude Debussy, Children's Corner, el racó dels nens.

L'orquestra de la Ràdio Noruega, dirigida per Ilan Folkov, ens ha ofert aquest arranjament orquestral de Hans Abramsen de l'obra Children's Corner, el racó dels nens, de Claude Debussy. Un altre revolucionari del món musical del segle XX va ser l'alemany Paul Hindemith. El seu tractat parla de la necessitat d'una tonalitat ampliada que superés les estructures harmòniques majors, menors, per trobar un nou fonament en un ordre jeràrquic d'intervals. Però la seva ambició era la de combinar les tècniques de composició modernes amb el neoclassicisme i fins i tot amb el contrapunt d'inspiració barroca. El 1940, sota la creixent tempesta nazi, Hindemith va haver d'emigrar als Estats Units i va ser a l'exili que va rebre l'encàrrec de Benny Goodman per compondre un concert per clarinet. Tot i que era pel rei del swing, Hindemith va ser fidel a la seva essència creativa i no va fer servir elements del jazz. Va voler escriure una obra que fos agradable de tocar i que, en un estil neoclàssic, transmetés a l'oient el virtuosisme subtil del clarinetista. Els moviments són una sonata allegro, un scherzo, una variació i un rondó. Benny Goodman el va estrenar el 1950 amb l'orquestra de Filadèlfia dirigida per Eugène Ormandy. I ara, a la sala de concerts de la Ràdio de Noruega, es presenta el clarinetista alemany i professor a la Universitat de Música Franz Liszt de Weimar, Thorsten Johans, que fins al 2015 va ser clarinetista principal de l'Orquestra Simfònica VDR de Colònia i després ho ha estat d'orquestres com ara la Filarmònica de Nova York, la Filarmònica de Berlín, la Simfònica de la Ràdio de Baviera o la Filarmonia de l'Elba. Com a solista, Thorsten Johans actua regularment amb orquestres i directors de renom i avui ho fa al costat de l'orquestra de la Ràdio Noruega sota la direcció d'Ilan Folkov per interpretar el concert per clarinet de Paul Hindemith.

Aplaudiments a la sala de concerts de la Ràdio Noruega pel clarinetista alemany Torsten Johans, que ens ha ofert al costat de l'orquestra de la Ràdio Noruega i sota la direcció d'Ilan Folkhoff el concert per clarinet de Paul Hindemith, estrenat el 1950 pel seu destinatari Benny Goodman. Torsten Johans no deixa encara l'escenari perquè correspon als aplaudiments del públic amb el primer moviment de la suite jueva de Yevgeny Orkin.

Fins aquí el primer moviment de la suite jueva de Yevgeny Orkin. És el bis que oferia el clarinetista alemany i professor de la Universitat de Música Franz Liszt de Weimar, Thorsten Johans, després d'haver interpretat el concert per clarinet de Paul Hindemith. A la segona part, Ilan Folkov dirigeix una obra del barroc francès, una obra que, pel tipus de sonoritat que requereix, és poc habitual en els concerts simfònics, tot i que sí que és cert que darrerament veiem que orquestres simfòniques i directors s'hi veuen amb cor, i cal dir que afronten aquest repertori aconseguint un so lleuger i una articulació segons les pràctiques interpretatives de l'època. I avui Ilan Folkov proposa l'obra del gran mestre Jean-Philippe Rameau, el compositor que, quan va començar a compondre música escènica, va eclipsar tots els compositors francesos de la primera meitat del segle XVIII. Som al regnat de Lluís XV de França, amb una selecció orquestral de l'òpera, o per ser més exactes, de la pastoral heroica Naïs, estrenada al Palais Royal de París el 1739. Una pàgina que porta el subtítol d'Òpera per la Pau, perquè Rameau la va compondre en ocasió del final de la guerra de successió austríaca, que s'havia resolt amb el tractat d'Aix-la-Chapelle l'any anterior. L'estrena va ser, evidentment, un assumpte festuós, amb decorats espectaculars, maquinària escènica elaborada i, fins i tot, pirotècnia. I encara a Rameau li van permetre afegir una trompeta addicional a l'orquestra estàndard de l'època. Les àries de Naïs, els cors i, sobretot, la fascinant música instrumental, l'obertura, marxes i danses variades, tot això queda recollit en aquesta suite orquestral de l'òpera Naïs de Jean-Philippe Rameau, que ens ofereix l'orquestra de la Ràdio Noruega, dirigida per Ilan Folkov.

S'acaba aquí la suite de l'òpera Naïs de Jean-Philippe Rameau, que conté una selecció d'àries, cors, danses i marxes d'aquesta òpera fastuosa estrenada el 1739 a París. Amb música barroca posem el punt final a aquest concert de la temporada de l'Orquestra de la Ràdio Noruega 23-24, que ens ha permès sentir el clarinetista alemany Thorsten Johans en la interpretació del concert per clarinet de Paul Hindemith i el director jueu israelià Ilan Folkov, al capdavant de l'Orquestra de la Ràdio Noruega, també ha dirigit l'orquestració de la suite Children's Corner de Claude Debussy i, a la segona part d'aquesta obra poc habitual, en un concert simfònic, la suite de l'òpera Naïs de Jean-Philippe Rameau. Aquest concert el va enregistrar la Ràdio Noruega el febrer del 2024 a la sala de concerts de la Ràdio Noruega a Oslo. Ens ha arribat un cop més a través de la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió.

0: Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Us convidem ara a sentir música del compositor romanès George Enescu. Sentim la seva sonata per a piano en fa sostingut menor, opus 24, número 1, una obra composta l'any 1924 i que ens ofereix la pianista Elisabeth Leonskaya.

La pianista Elisabeth Leonskaya ens ha ofert la sonata en fa sostingut menor, opus 24, número 1, del compositor romanès George Enescu.

0: Catalunya Música.
1: Fa un any em vaig apuntar a un gimnàs. Hi vaig anar concretament 2 dies. Vaig entrar a la recepció i li vaig dir doncs, que volia cancel·lar la inscripció. Va mirar i em va dir, molt bé, diu, per quin motiu? Sap vostè que tenim classes d'aquagym? Allà vaig veure que no sortiríem aviat. Després de 3 hores de gestions em diu, faltaria només que entregués una carta manuscrita a l'oficina central. On la tenen? I em diu, a Moldàvia. L'endemà a les 8 del matí vaig començar a fer classes d'aquagym.
2: Cancel·lar un servei ja ha de ser tan clar i accessible com contractar-lo. Si necessites assessorament com a consumidor, t'ajudem. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música. És l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma. Deixa't sorprendre per la creativitat.

Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
0: Som dimarts 15 de setembre, contents de retrobar-vos. Ens disposem a encetar aquí un nou assaig general, com sempre, una hora de música en directe també a l'estudi del programa.
2: I ara mateix us expliquem què ens ocupa avui.
1: Avui, a l'assaig general.
2: Doncs avui comencem el programa acompanyats del clavicembalista Àngel Villagrasa, que ve a presentar-nos el seu últim projecte discogràfic. Porta per títol The Parcel Manuscript i és un monogràfic dedicat al compositor britànic que ha sortit publicat amb el segell La Mà de Guido. Per tant, de nou, Àngel, bona tarda i benvingut.
3: Bona tarda.
0: També farem un repàs a la nova temporada del cicle Simfònics al Palau. És a punt de començar aquest cap de setmana amb un concert, entre d'altres, amb la solista Alba Ventura i el concert Emperador de Beethoven, però farem un repàs de tot el que ha de venir els propers mesos.
2: Sentirem també algunes impressions de la cantautora Liuba Maria Evia, representant destacada de la nova trova cubana, que ja té nou disc, i un cop més l'ha fet realitat envoltada de músics que coneixen bé les seves arrels.
0: I finalment, als últims minuts, ens acompanyarà Néstor Bayona, que ve a presentar-nos la Viñenale, el nou festival del concurs internacional de piano Ricard Viñas, del qual ell és director artístic. Com sabem, doncs bé, el concurs és bienal i de manera alternada, els anys que no hi hagi concurs, i aquest serà el primer, tindrà lloc aquest nou festival anomenat la Viñenale, que és a punt de començar perquè el primer concert o els primers concerts seran aquesta mateixa setmana. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de dimarts. Sense més preàmbuls, comencem.

0: Així comença el disc de Parcel Manuscript de l'Àngel Villagrasa, que avui ens acompanya, com dèiem. Doncs, Àngel, hem conegut amb tu moltes músiques fins ara diverses a través dels teus discos, perquè recordem, ara fèiem una mica de repàs a través del web. És el tercer disc que ens presentes aquí, però de fet és el quart que has fet, perquè n'hi ha un que no va sortir en format físic.
1: Exactament, hi ha un que era el tercer, que es diu The Joy of Baroque Volum 1, que era un enregistrament curiós també, perquè és un EP de 25 minuts amb música d'autors bastant desconeguts amb orgue positiu.
0: I per la resta hi va haver aquell Sarabanda, que va ser l'últim que ens vas presentar, sí, fa just un any, sí. I fa tres anys, però també era el setembre, una periodicitat gairebé matemàtica, no sé si sí. Creus que d'un any per l'altre és un bon període per fer un disc, ja havies presentat el primer i ara arriba aquest de Parcel Manuscript amb repertori de Parcel.
1: Exactament.
0: Vol dir que dins, vaja, potser tornarem a preguntar coses que ja havies explicat, eh? Sobretot sobre el repertori d'aquest instrument, que tampoc és dels més habituals o dels intèrprets que tinguem més a prop. Diries que és un repertori ampli i divers, el del clavicèmbal, tot i que és un instrument que se circumscriu a una època de la història de la música, no?
1: Sí, sí, la veritat és que el repertori per al clavicèmbal és més ampli del que la gent a vegades es pensa, no? Perquè a part dels noms de Bach, Händel i tots aquests grans noms, hi ha molts compositors desconeguts i fins i tot hi ha una època que és les primeres dates del classicisme, per exemple, un Haydn jove, un Mozart jove, que també aquestes peces podien tocar amb clavicèmbal. O sigui que és un instrument en el qual ens hem acostumat a sentir un determinat repertori, però hi ha un altre que encara és bastant desconegut, fins i tot repertori més antic també. Música del Renaixement, o fins i tot música medieval, que es tocaria molt altre tipus d'instruments, com el clavicitèrium o els organetos i tot això, no?
0: Clar. I, de fet, anterior a Haydn i Mozart és Parcel, que no és cap desconegut, evidentment, però potser és més conegut per altre tipus de repertori. Però, esclar, Parcel és plenament barroc, diries, com a representant del barroc anglès, i diríem, cronològicament, l'instrument més evolucionat que coneix és el clavicèmbal, no?
1: Sí, és el clavicèmbal, perquè, de fet, Parcel diríem que és com la generació anterior a Händel i Bach, perquè ell va viure entre 1659 i 1695.
0: Sí.
1: Per exemple, Händel neix el 1685. Llavors, cronològicament, diríem que, per exemple, els oratoris de Händel tenen la influència clarament de la música de Parcel. No?
0: Mm-hmm. I la música per teclat sol, que no sé si ell ho definia així, o ell ja sabia que això es tocaria amb clavicèmbal, o no, perquè no hi havia pianos, però sí que hi havia orgues, per exemple, no?
1: Sí, de fet, amb aquests manuscrits normalment no t'especifiquen l'instrument. Llavors, era habitual a l'època fer-ho amb els instruments que et podies trobar. És a dir, des d'una espineta, un virginal, un clavicordi potser no tant, perquè les ressonàncies que busca amb aquestes obres amb el clavicordi no ressona tant, però amb clavicèmbals igual, perquè dintre dels clavicèmbals hi ha molts tipus. Clavicèmbals d'un teclat, de dos, italians, francesos, flancoflamencs. Llavors, en funció de la sonoritat o dels instruments que es disposava, doncs es pot fer amb un instrument o amb l'altre.
0: Mm-hmm. Aleshores, presenta'ns aquest manuscrit, que el títol, diríem, no és perquè sí, el manuscrit Parcel, és una publicació que està editada i que ja es coneixia i que tu has enregistrat completament. I, a més, com que això no ocupava, suposo, tot el disc, ho has completat amb altres peces, però també de Parcel, no?
1: Sí. Fins ara, els enregistraments que havia fet eren d'autors variats, una mica dins de l'època barroca, i aquí em vas fer gràcia doncs, ja dedicar un monogràfic a un únic compositor com Parcel, no? De fet, Parcel, dins del món del teclat, encara és el gran desconegut, almenys aquí, és a dir, Anglaterra se l'estimen molt. Aquí Parcel encara és un compositor que sona poc als auditoris i més amb teclat. Llavors, de Parcel Manuscrit, la gràcia d'aquest esquema és que és l'única font que tenim que Parcel va escriure de la seva pròpia mà. És a dir, no hi ha cap altra música de teclat, per exemple, de Parcel que estigui escrita per ell mateix. Aquí puguem veure la seva manera d'escriure directament. I és una cosa curiosa perquè diguéssim que la podíem dividir en dues meitats. La que enregistra allò és la música íntegrament de Parcel, i després l'altra meitat seria música de Giovanni Battista Draghi, que era un compositor també coetani, i que sabem que segurament va utilitzar aquest manuscrit també d'una manera didàctica, com seria Johann Sebastian Bach amb el clave ben temperat o les invencions i les sinfonies. I també és un manuscrit que es va descobrir l'any 93, per tant és un manuscrit bastant recent, i la British Library el va adquirir el 95, per tant, encara que han passat ja uns anys, és un manuscrit, diguéssim, nou, no?
0: De tot això que has dit, diverses coses. Per començar, que

0: sigui l'únic manuscrit de Parsel no és cap anècdota, perquè en aquesta edició que està comercialitzada, que m'has ensenyat, que has portat, perquè després ens tocaràs una petita mostra del disc, hi ha facsímils, o sigui, hi ha pàgines d'aquest manuscrit, i m'ha semblat una cal·ligrafia, per dir-ho així, una notació sorprenentment clara per l'època de què estem parlant, no? És a dir, diria que hem vist manuscrits fins i tot posteriors de Bach, que moltes vegades estan popularitzats per internet o en publicacions, és igual, i que són molt més confusos a simple vista,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Sí, lo curiós quan veus aquests manuscrits és que gairebé no hi ha tatxadures, cosa que t'agafes músiques de Bach i es nota que se li escapa alguna taca de tinta o que se li acaba l'espai del pentagrama i ha d'afegir com pot les notes. I ja no et dic si agafes Beethoven. Beethoven, els manuscrits són desastrosos d'entendre'ls, no? Perquè estan plens de tatxadures, equivocacions, que després la feina de musicologia de reconstruir això a partitura moderna. Però sí, a mi és una cosa que em va sorprendre molt amb aquest manuscrit, veure la grafia tan clara del propi Parsel. Mm-hmm.
0: No ho has fet a partir del manuscrit, suposo, no? És a dir, és una mica quin procés hi va haver? En primer lloc, quin coneixement tenies tu d'aquest manuscrit abans de decidir gravar-lo? I després, com sempre, una mica quin procés hi ha hagut d'estudi i finalment de sessions de gravació, no?
1: Mira, és que ens dediquem a la música antiga, sempre ens agrada veure les novetats discogràfiques, coses noves, i mira, és un dia investigant, vaig veure que hi havia un clavecinista, que era el David Morney, que havia editat aquest manuscrit. Llavors, bueno, vaig comprar el llibre, vaig escoltar el disc, em va semblar unes peces molt interessants, però que en aquella època jo encara estava estudiant. És allò que dius, mira, vaig tocar ja algunes petites peces com a cosa acadèmica, i ja posteriorment em va sonar interessant, i ostres, allò que havia fet fa uns anys, per què no tinc el repte de tocar-ho tot? I llavors, clar, quan tens la possibilitat de veure el manuscrit directament, sempre el procés bo és veure l'original i comparar-ho amb la transcripció moderna. Perquè, malgrat que sigui un llibre editat, a vegades poden haver-hi errors. O fins i tot, tu veient la grafia del compositor, et pots fer una mica la idea del seu caràcter, no? És a dir, en una edició moderna hi ha coses que a vegades no es veuen fins que veus la grafia, no? Uh-huh. Ara, simplement amb un traç d'una ploma pots veure si una persona melancòlica, nerviosa, o a qui volia les ressonàncies o coses més seques, no?
0: Però això com es fa? Està digitalitzat el facsímil, l'original?
1: No, normalment havies de fer digitacions que et diuen els tractats. És a dir, a l'època hi ha tractats i depèn dels moviments de les notes, tu has de procurar fer com unes digitacions que són bastants diferents a les del piano modern. Mm-hmm.
0: Però em refereixo, no vas haver d'anar a buscar l'original a la biblioteca a Londres, eh?
1: No. Ara amb això, per sort, ha canviat molt, perquè hi ha moltes biblioteques tenen els fons digitalitzats. Abans havies d'agafar un avió i anar-te a una biblioteca i que et donessin permís per poder accedir.
0: Clar, que tampoc està gens malament, eh?
1: No. Això és una pena, perquè això s'ha perdut una mica, eh?
0: Sí, clar. I aleshores, hi ha una altra cosa que llegeixo ara en el llibret del disc i que abans has comentat molt per sobre, és, però sense entrar-hi, perquè això és molt tècnic, el tema de l'afinació de l'instrument, no? Del temperament de l'instrument.
1: O sigui, per fer-ho fàcil, diguéssim que al piano totes les tonalitats sonen igual, perquè per una qüestió física el piano no està perfectament afinat perquè puguem tocar amb totes les tonalitats possibles, no? En l'època de Parsel l'afinació era diferent. Llavors es feia servir un sistema en què cada semitó d'un teclat les distàncies eren no del tot iguals. Algunes una mica més grans, algunes una mica més petites, dintre de mig to que hi ha entre nota i nota. Uh-huh. I això provoca que hi hagin tonalitats que sonin més pures que amb el piano i unes altres que sonin com una mica més desafinades. Amb això aconsegueixes diferents colors. És com una pintura, diguéssim, el piano és una pintura en blanc i negre i les afinacions històriques una pintura en colors. I això, fins i tot amb Stabenmaters o Magnificats, els compositors, conscientment feien servir diferents tonalitats, doncs, per ja només amb l'afinació simbolitzar, doncs, la crucifixió de Jesús, o una cosa alegre, una cosa nadalenca, no? I simplement amb les tonalitats.
0: Per tant, això que et demanarem avui de tocar, tot i que sigui amb so de clavicèmbal, perquè aquí a l'estudi no en tenim, tenim un teclat que a vegades fa de piano, avui farà de clavicèmbal, però és clar, això de l'afinació suposo que no ho pot resoldre i a tu et deu sonar estrany, com a mínim.
1: Clar, és a dir, hem pogut baixar mig to, que això ja és sí. Allò el 4-15 en comparació amb el 4-40 d'un piano, però clar, tota aquesta cosa de que un noti com una mica de pebre amb una amanida en determinades tonalitats, aquí no ho podem fer.
2: Pel que entenem, Àngel, o sigui, llegint, no, el llibret, el tema de les tonalitats també fa que puguis endreçar les peces d'una manera o altra. Això sí. És així? Ho he explicat d'una manera molt simple, eh?
1: Sí, sí, mira, en aquest disc, a part de fer aquesta integral d'un únic compositor com Purcell, sí que em vaig preocupar de que entre peça i peça les tonalitats tinguessin alguna mena de relació entre si. Això què vol dir? Que, per exemple, si tu t'escoltessis tot el disc sencer, el canvi d'una peça a una altra no és tan brusc com ho seria, per exemple, amb un llibre o amb un manuscrit. I, de fet, hi ha les suites, que normalment les suites eren un recull de peces. Habitualment, que això també passa en música francesa, se les havia de construir el propi intèrpret. És a dir, dius, una suite que hi ha doncs una alemanda, una cuganta, un minuet, una giga... Doncs llavors tu busques les danses que estiguin amb una mateixa tonalitat i tu mateix et construeixes la teva pròpia suite.
2: Et fas el teu menú, per dir-ho.
1: Exacte,
2: així, no?
1: Llavors agafes gravacions de clavecinistes diferents i veus que aquella suite està ordenada diferent o conté peces diferents. I això és una de les coses que m'apassiona de la música barroca perquè et dona com un marge de creativitat i de decisió que no està escrita amb la música posterior.
0: Doncs seguim sentint aquest disc de l'Àngel Villagrasa perquè, com dèiem, el manuscrit Purcell és només una part del disc i hi ha altres peces del mateix compositor com aquesta.

0: Això concretament és una transcripció o arranjament d'una ària d'una oda, em sembla, de Purcell, no?
1: Sí.
0: És a dir que, no sé si totes coincideixen aquí al final del disc, però estem, no ho hem dit, hi ha 43 tracks, vol dir que són peces molt curtetes la majoria, i aquí al final trobem aquestes transcripcions que t'han ajudat a completar la durada del disc. Una mica d'on les has tret, com les has seleccionat?
1: Doncs mira, una cosa que veig amb la música de teclat de Purcell, que també passa una mica amb Händel, és que amb algunes peces veus que Purcell té un pensament orquestral. I a mi, que m'agrada molt, jo també tinc un pensament bastant orquestral, em va semblar interessant veure com un compositor és capaç de reduir tota una música per orquestra, cor o solistes a un únic instrument. Llavors això per nosaltres és molt útil perquè, per exemple, si tu interpretes la oda amb orquestra i tot, pots utilitzar per fer el baix continu aquesta transcripció que va fer Purcell, que et dona idees a l'hora del continu. I al contrari, quan ho toques només amb clave, pots agafar idees de lo que fa, en aquest cas, un contratenor al cantar aquesta ària, no? Llavors, són dues coses que es complementen molt, com per exemple en Bach, aquell famós concert de clave que va transcriure un concert d'oboè d'Alessandro Marcello, que moltes vegades els oboistes utilitzen la transcripció de Bach per fer les ornamentacions, no?
0: Doncs són alguns dels molts secrets de la música barroca que, com deies, vaja, t'apassiona i que ara ens ha permès conèixer aquest manuscrit de Purcell. Encara abans de sentir-te tocar, crec que tens previst un concert de presentació d'aquest disc,
1: sí, oi? Sí. Mira, serà el 2 d'octubre, un divendres, a les 7 de la tarda, a la sala coral de l'Orfeo català, al Palau de la Música. Llavors em fa especial il·lusió perquè, bueno, el Palau de la Música sempre és un lloc especial i, a més, amb l'instrument, perquè el clave del Palau és un instrument de 2 teclats, 3 registres, llavors allò que dèiem dels colors de les tonalitats, també depèn dels instruments, també podem trobar els colors amb els registres, no?
0: Clar.
1: Teclat superior, teclat inferior, el registre llaüt, i això és molt interessant, també.
0: En aquest sentit, et passa una mica com els organistes, que has d'anar amb temps a conèixer l'instrument per veure quines possibilitats té i treure-li tot el suc.
1: Sí, perquè, clar, a diferència del piano, cada instrument té, cada clavicèmbal té més o menys tecles, algunes són més grans, altres són més

0: petites, llavors, a diferència d'un violí o d'un piano, nosaltres constantment ens trobem amb un instrument que és una sorpresa. Bueno, jo el clavier del Palau ja el conec molt,
1: sí, sí.
0: Però a vegades te trobes amb instruments que dius, ostres, aquesta tecla és molt més petita o molt més gran del que estic habituat, no?
1: Mm-hmm.
0: Fins i tot hi ha clavecinistes que a vegades demanen les mides exactes d'un clave per veure si poden realment tocar una obra amb aquell instrument o no.
1: Clar, clar. I en clau de futur, no sé si ja tens pensat quin serà el proper disc, o encara que no sigui disc, si hi ha algun repertori que t'interessi aprofundir.
0: Bueno, projectes n'hi ha molts. De fet, estem acabant de gravar amb un contratenor, que és el Miguel Ullas, i un petit conjunt instrumental, les lliçons de Tenebres de François Couperin, que properament ja sortiran publicades. També tenim previst un altre disc de Parcel, en aquesta ocasió combinant música instrumental de clave amb música per veu i baix continu, que aquest també és un altre projecte. I abans el que et comentava jo del The Joy of Baroque, que vaig fer el volum 1 amb orgue, doncs ara intentar fer un volum 2, clar, que també és això, explorar peces de diferents compositors, de diferents nacionalitats, alguns bastant desconeguts, que això també és una cosa que sempre està bé reivindicar, a part dels grans noms, compositors que potser els malhomes no coneixen, no?
1: Mm-hmm. Doncs ara arriba el moment de l'actuació, de tot d'aquests 40, més de 40 tracks, fragments que has enregistrat, t'hem demanat que n'escollis un parell. Quins has escollit? No sé si ho tenies pensat,
0: sí.
1: Respon a...
0: Doncs mira, he escollit dos precisament del Parcel Manuscrit, ja que estem avui parlant d'aquest títol, d'aquest disc. Un és una ària, que normalment aquestes àries i aquestes peces tenen estructura binària, amb una part A i una part B que repeteix. Llavors, normalment, a les repeticions podies ornamentar, que és el que ara faré, és a dir, coses que no estaven escrites expressament a la partitura. I acabarem un preludi que la gràcia que té és que si sembla sospitosament el primer preludi del clave ben temperat de Bach. Clar, Bach, tot i que va viatjar poc, coneixia molt i li arribaven moltes partitures de diferents països, i segur que l'escriure el clave ben temperat, Bach d'alguna manera va veure aquest manuscrit i es va inspirar, perquè quan el sentiu ja veureu que sospitosament s'hi sembla molt.
1: Exacte, doncs ho deixem aquí per veure si algú l'identifica. Gràcies, Àngel, per haver vingut avui al programa.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé, i endavant, quan vulguis pots ocupar el teu lloc i ja pots veure amb aquest teclat que tenim a l'estudi i amb el qual avui ens ofereixes aquest tast del Parcel Manuscrit. Recordem, una edició de la mà de Guido, avui en directe al programa.

0: Fins aquí, doncs, aquests dos fragments. Recordem del manuscrit Parcel, que és l'obra que han registrat l'Àngel Villagrasa i avui ens ha portat en directe al programa. Doncs, un cop més, gràcies i fins la propera.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Recupera aquesta actuació musical a la pàgina web del programa a la plataforma 3Cat. Catalunya Música. Assaig general. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
0: Doncs és un quart i mig de set. Fins a aquest punt ens ha dut avui la música en directe. I seguim endavant amb el primer reportatge.

0: L'Orquestra Simfònica del Vallès celebrarà l'any vinent el 40è aniversari amb una temporada que inclou, entre d'altres, els cicles simfònics al Palau, del qual se celebra l'edició número 31. Es tracta d'un total de 23 programes i 30 concerts que tindran lloc entre aquest mes de setembre i el maig de l'any que ve. La programació combina grans obres simfòniques amb òpera, sarsuela, cinema, pop-rock, música coral i barroca i inclou 3 estrenes absolutes. Jordi Cos, president de la Simfònica, resumeix els eixos de la temporada en 3.
1: Sí que hi ha 3 bases, podríem dir. La base, que nosaltres som una orquestra simfònica i, naturalment, els pilars del repertori han de ser-hi, vull dir, els pilars dels grans compositors que han contribuït a la creació d'aquesta estructura i a la consolidació d'una estructura com l'orquestra simfònica. Estem parlant dels grans clàssics, Beethoven, populars, Beethoven, Tchaikovsky, Brahms, aquests són els que naturalment ajuden a crear l'orquestra i a millorar-la. L'altra és també una aposta també pel talent local, pel que fa directors, cors, cantants i la creació d'avui en dia. I per tercer, això que deies de l'eclecticisme, sí, perquè jo crec que la nostra també responsabilitat com a orquestra hem de ser un reflex del que és aquesta societat. És una societat molt diversa, amb gustos molt diversos, amb músiques molt diverses i de gran qualitat també que poden ser interpretades amb orquestra. I per tant, toquem, podríem dir, tots els gèneres, que és des del pop-rock fins al cinema, també l'òpera, el que és la sarsuela, aquests formats més tradicionals.

0: La temporada que estem comentant arrencarà el 19 de setembre amb el concert Emperador de Beethoven amb la solista Alba Ventura, que debuta amb l'orquestra, i el director titular Andrés Salado. Seguiran altres programes com el titulat Danses hongareses de Brahms amb la solista Sara Ferrandez, diverses produccions de música de cinema, un concert de Halloween amb la música de Psicosi de Hitchcock o La dansa del sabre, que inclourà la primera estrena de la temporada, de Miquel de Jorge. Sentim el compositor precedit de Noemí Pasquina, que enguany s'incorpora a la Simfònica del Vallès com a directora resident.
1: Estrenar una obra sempre té un punt molt emocionant, perquè al final no deixa de ser un naixement, no? Sentirem per primera vegada com sona una música que una persona ha creat, i la música té aquesta màgia que l'obra d'art existeix, però fins que no la interpretem no la podem presentar al públic, no? És emocionant descobrir-ho també en el treball amb l'orquestra, no només en el moment del concert pel públic, sinó també nosaltres, no? En el treball que tenim individual i també col·lectiu. És molt bonic.
2: Té una formació que és poc habitual, perquè és un concert per a saxofon solista, que tampoc no n'hi ha masses de concerts amb aquesta formació, i a més amb cor de noies, perquè està inspirada en uns poemes de Mercè Rodoreda, una suite poètica que es titula Albes i nits. Són molt rics, molt contrastants, amb molts clars i obscurs, i que també crec que l'obra està molt lligada amb la resta del programa, perquè també fa molta referència al fet de pertinença a la Terra i també parla molt sobre el fet d'envellir, molta reflexió sobre la vida.

0: un concert per a instruments ancestrals d'Abraham Cupeiro i un concert per piano de Marco Mezquida. No hi faltaran el Festival de Valsos i Danses, la gira de Setmana Santa, enguany amb la missa de la coronació de Mozart, de qui també s'interpretarà el Rèquiem, un concert de versions de pop-rock simfònic o una proposta original titulada Els quatre temperaments, que dirigirà Xavier Puig amb obres de Beethoven, Grieg, Tchaikovsky i Wagner. De la seva banda, Dani Espasa dirigirà un programa Beethoven i un de Händel amb els seus himnes de la coronació, en aquest cas al capdavant de Vespres d'Arnadí. El sentim.
1: Bé, jo crec que sentirà alguna de les obres més inspirades a Händel. Hem de pensar que aquests himnes, justament parlant de celebracions, justament aquests himnes es van compondre el 1727 per la coronació del rei Jordi II. Llavors era una obra que feia molts anys que tenia ganes de fer-la, no l'he dirigit mai, i a més tenim l'oportunitat de fer-ho amb el cor de cambra del Palau, que feia molts anys que no dirigia, és a dir, que és un d'aquells plats forts per tot músic barroc, i com a director doncs, penso disfrutar-ho fins a l'última nota. He fet una selecció de tres d'aquests himnes que van sonar en la coordinació, que alguns d'ells segueixen sonant. Hem introduït un altre himne, que és un himne que es diu This is the day which the Lord hath made. Aquest és un himne de Händel, però que no és de coronació, sinó que és de casament, de boda. És uns anys més tard. I tenia la voluntat d'incloure'l perquè és una obra que, sorprenentment, no hi ha cap gravació.
0: La temporada passada van passar per Simfònics al Palau gairebé 40.000 espectadors. Aquest creixement sostingut és possible gràcies a la fidelitat del públic i el suport de la Fundació Banc Sabadell, l'ISEC, la Fundació Fluïda, Moventia, l'Ajuntament de Sabadell, la Diputació de Barcelona i la de Girona.

0: Doncs aquests són alguns dels detalls dels cicles simfònics al Palau i amb això hem traspassat ja la barrera dels 6:45 i ara seguim amb altres temes d'actualitat. Comentant, per exemple, que avui arrenca la segona edició del Sant Pau Festival, que se celebrarà tant al recinte modernista d'aquest nom com al Palau de la Música.
1: Fins al 23 de setembre tindran lloc 6 concerts de música de cambra a càrrec de destacats intèrprets, tant del nostre país com estrangers, amb programes que inclouen obres de compositors tant clàssics com contemporanis. Avui, a les 8 del vespre, al recinte modernista de Sant Pau, Albert Guinovart i un quintet de vents interpretaran obres de Ravel, Debussy, Ibert, Poulenc i Richter, entre d'altres.
0: Dijous s'estrena la 6a temporada del cicle AMMA, Arquitectura, Música, Músics, Arquitectes.
1: La primera sessió, a les 7 de la tarda, al Roca Barcelona Gallery, presentarà experiències arquitectòniques relacionades amb escenografies o espais relacionats amb la música. Es parlarà d'espais com l'Auditori de Girona i la sessió es completarà amb un recital de variacions a càrrec del músic i arquitecte en formació Nicolas Coll-Leclerc.
0: Més noms com el d'Arturo Gaya, que se suma a un acte commemoratiu dels 900 anys de la mort d'Abubakar al-Turtushi.
1: Serà demà dimecres a l'Ateneu Barcelonès amb un concert que complementa una exposició de l'il·lustrador Ignasi Blanc i una xerrada del traductor Miquel Àngel Llorenç. A partir de 6:45 de la tarda, la sala Pompeu Fabra de l'equipament barceloní acollirà aquest acte que forma part de les activitats de l'any Abubakar al-Turtushi, poeta i pensador nascut l'any 1126. Les seccions de filosofia i música de l'Ateneu organitzen la vetllada que porta com a lema una de les frases més conegudes de l'homenatjat «Ets tan pobre que només tens diners».
0: I Marian Barahona i Federico Mazzanti, programats al Friday Blues del MEAM.
1: En el marc del cicle d'actuacions musicals que organitza el Museu Europeu d'Art Modern amb seu a Barcelona, divendres s'ha programat una actuació de la cantant i el pianista amb un repertori de blues, swing i soul. L'horari és l'habitual del Friday Blues a les 6 de la tarda.
0: Doncs fet aquest repàs, canviem de registre i parlem de la feina de Liuba Maria Eivia.
2: Cuando el poder se aferra al poder, es terminando todo valor.

0: Ja fa molts anys que la veu de Liuba Maria Hevia és una de les imprescindibles en el món de la cançó d'autor universal. Avui la destaquem amb motiu del seu nou disc, Almas Comunes, un treball enregistrat a l'estat espanyol que de moment no té data per presentar-se a casa nostra, tot i que tenim pistes que pot ser així d'aquí a uns mesos. Abans, però, recollim algunes impressions de la cantautora cubana sobre aquest nou àlbum, el que fa número 26 en la seva carrera. Un disc amb un elenc de músics excel·lents que en un primer moment estava pensat per fer-se a Cuba. La situació sociopolítica i econòmica del país no va permetre, però, la logística necessària per tirar-ho endavant i per això es va enregistrar finalment a l'estat espanyol, com ens comenta l'artista antillana.
1: Traté de buscar un enlace con músicos cubanos que fueran afines con los que yo trabajo también en España. Por ejemplo, hay un tresero excelente, Gibran, tresero, guitarrista, con el que he trabajado en Barcelona, vive en Barcelona. Yubisney es un percusionista cubano que vive en España. Y así fue sucediendo todo. En el chelo, Mariana Núñez, que es chelista, pero hija de un gran músico, por cierto, de Miguel Núñez, el pianista de Pablo Milanés de toda la vida, un gran amigo. Ella está también aquí en España. Y así fue sucediendo en todo. Christopher es el único músico que vino de Cuba para el disco.

Fins aquí la música de Liuba Maria Èvia i ara és el moment de traslladar-nos fins a Lleida, on és a punt de començar el Festival del Concurs Internacional de Piano Ricard Viñes, la Viñenale. Ens el presenta tot seguit el director artístic d'aquest concurs, que és en Néstor Bayona. Fem una petita pausa i el saludem.

0: Els últims minuts del programa d'avui els passem en companyia de Néstor Bayona per parlar-vos d'una nova activitat relacionada amb el concurs Ricard Vinyes, que ell dirigeix, com sabem, des de l'any passat. És per això que ja ens acompanya. Bona tarda, Néstor.
1: Bona tarda, Albert.
0: Gràcies això per ser-hi i sobretot per presentar-nos aquesta Vinyanale, que és el nom que heu donat al festival que tindrà lloc a partir d'aquest any, de fet, d'aquí molt pocs dies, la primera edició, i a partir d'aquí, en anys alterns, per justament no coincidir amb el concurs, que també és biennal, no? És a dir, crec que això és el primer que cal deixar clar perquè la gent ho entengui, no?
1: Sí, exacte. El concepte, després de començar com a director artístic l'any passat amb el concurs, aquesta 26a edició, vaig pensar que seria una bona manera de portar una altra vegada els antics guanyadors del concurs i relacionar-los també amb el territori, és a dir, amb Lleida, amb el jove talent. Com aquest any, doncs, col·laborem amb l'Andrea Budau, que ha guanyat la beca Ricard Vinyes, i amb altres fent masterclasses també amb els alumnes del conservatori, etc. I la idea, doncs, naix de no perdre aquesta vinculació del concurs i que amb un format més relaxat els propis guanyadors i el propi públic pugui tornar a disfrutar d'aquests pianistes que van guanyar el seu moment, ja sigui primers premis, segons o tercers.
0: De fet, ja havies anunciat, crec que va ser quan vas assumir la direcció artística del concurs, que volies omplir, per dir-ho d'alguna manera, els anys que no hi hagués concurs amb activitat. Activitat que, evidentment, ara ho explicarem més, no només són concerts, sinó que hi ha també algun altre format. I pel que entenc, no són exclusivament els guanyadors de l'any anterior, sinó que poden ser també més antics, perquè si no podria ser

0: premi d'alguna manera del mateix concurs, no?
1: Exacte, sí. La idea era de crear el vincle no sol amb els antics de l'edició passada, sinó també de, per exemple, doncs,

0: més actual com el Yuan Fangyang o l'Anthony Ratinov, que estan fent una carrera excel·lent, doncs que són més joves, com poden també entre ells compartir sí, les seves vivències dins d'aquest món tan, tan difícil.
1: Deixa'm preguntar-te quin nivell de coneixement tenies, per dir-ho així, d'aquests intèrprets quan vas arribar al concurs, perquè és clar, ets relativament nou en el concurs, però tu eres pianista abans que director, per tant, també pot ser que molts d'aquests noms et sonessin o els coneguessis d'abans, no? En tot cas, tens un recorregut llarg de participants i guanyadors del concurs per anar coneixent, no?
0: Sí, i ja me sonaven i, clar, gràcies avui en dia que amb les xarxes socials a YouTube, doncs podem accedir molt fàcilment a tot el contingut d'aquests pianistes, doncs massa, no m'ha sigut difícil de veure la seva evolució. Dir també que la Biennale exactament connecta no solo amb aquests intèrprets que han guanyat el concurs, sinó també amb el llegat del propi Vinyes. I amb aquests dies, tant 18 com 24, són programes molt específics dins la figura del propi Vinyes.

0: De tot això en parlem avui perquè d'aquí molt pocs dies, el divendres 18 i després el dia 24, hi haurà dues activitats, ho dic així en genèric perquè el del 18 crec que la definiu de concert, sí. El dia 24 proposta immersiva, sí. El 18 a l'Auditori Enric Granados i el 24 a la Seu Vella de Lleida. Per tant, podem entrar una mica més en detall, si vols, i explicar-nos com has dissenyat concretament aquestes dues jornades i altres activitats que s'apleguen sota aquesta Biennale.
1: Doncs el dia 18, el concert, diguéssim, d'obertura, és un concert dedicat als concerts que Vinyes va tocar molt a la seva època, probablement més de 30-40 cops, que és el César Franck, les Variacions Simfòniques, que són una obra preciosa que no es toca molt dins del repertori per a piano i orquestra, i Rimsky-Korsakov, el primer concert per a piano també, bueno, l'únic. I també va tocar, per exemple, al Palau de la Música, un dels últims recitals que va fer amb orquestra va ser amb César Franck. Connectar també amb Andrea Budau, que és una oboista que ara està lleidatana, que ara està estudiant a Amsterdam, al Conservatori, doncs hem trobat un vincle també amb repertori francès, amb Jean-François, l'Horloge de Flor, i també he dissenyat, amb una mica per sorpresa, encara que ja està anunciat dins del programa, de fer els dos pianistes, com fem amb l'Antoni i amb el Yuan Fang Yang, de fer-los tocar amb quatre mans, piano quatre mans, i després al mateix temps he fet unes orquestracions amb orquestra i fer aquesta dualitat entre piano quatre mans, orquestra, piano quatre mans, amb Poulenc, la sonata que té per a piano quatre mans, i també amb el Ravel Mamerlois, que ell propi també ja va orquestrar. Aquest serà el, diguéssim, el concert d'obertura del dia 18, i el dia 24, com has dit tu, és més una activitat immersiva a la nau central de la Seu Vella, un espai preciós, i doncs ha jugat amb l'espai. Dir que col·laborarem amb la soprano, també lleidatana, Montserrat Seró, i també amb una artista visual, Jacek Mart, que conec de la meva trajectòria de Polònia, on també hi haurà projeccions visuals. I seran tres pianistes, també tots ells guanyadors del concurs de diferents premis, i que tocaran amb tres pianos que hi haurà distribuïts dins de la nau central. Dos, diguéssim, a l'altar i un al mig al públic, i creant doncs una espècie de discurs musical.

0: musical amb tot un repertori que he tret del fons Ricard Vinyes, amb obres desconegudes de Cassé, Poulenc, obres que va tocar ell o van estar dedicades a Casella, els dos contrast, que van estar dedicades a ell o que ell va tocar però que no són el repertori que coneguem de Ravel o de Debussy, que més gent el coneix.
1: De tot això que has explicat, a banda del repertori, que ara si vols hi entrarem també, d'entrada el que em crida més l'atenció és la proposta als pianistes per tocar quatre mans, no? Sí. Això suposo que és, per qui no ho sàpiga o no s'ho pugui imaginar, una mica bastant inèdit amb un pianista que ja fa carrera de solista, no? I més si no coneix l'altra part. Com a mínim perquè requereix assajos.
0: Exacte.
1: I això requereix producció també. Com s'ho han pres? No sé si has hagut d'insistir molt o...
0: No, la veritat és que no. Jo ara últimament, i ho he fet jo també, amb molts solistes amb piano, a vegades inclús els solistes te proposen, si el director o directora és pianista, de fer com a bis, de fer, s'ha vist molt amb Rattle, amb pianistes que són directors també. Per començar, la idea que tenia clara d'aquest festival és que volies sortir una mica de la norma de fer concerts de piano recital sol o piano amb orquestra o fer uns Rachmaninovs o que sé, que estan molt bé, sinó que volia oferir algo diferent, algo divers, algo que sigui més immersiu com aquest del 24 o que sigui amb una cosa més... sí, que hi hagi més interacció entre els propis. I bé, els hi vaig proposar ja, del primer cop me van dir sí, cap problema, i encantat de tocar amb l'Anthony, o de la mateixa manera encantat de tocar amb el Joan Fang. Sí.
2: Estava pensant, Néstor, i diré una obvietat, que quina bona manera de fer descobrir doncs, autors més desconeguts, diguéssim, o menys interpretats, que aquesta mena, no?, de propostes immersives, que suposo que al final també atrauen altres públics, que potser també pot ser, dic jo, un dels objectius, no?
0: Exacte, Marta. La idea era, perquè la gent no coneix, per exemple, aquest Variacions Simfòniques de César Franck, però són precioses, i probablement és per això que Vinyes les tocava tant, perquè són una obra que dura 15 minuts, que és molt accessible al públic, que té diferents contrastos entre moviment més lent, moviment més ràpid, però que tot és un sol discurs musical. I en el cas del Rimsky-Korsakov també, perquè ell es va basar en Liszt, que va voler una mica copiar o posar com a exemple de fer un concert com el concert piano número 1, que està tot enllaçat, de fer la mateixa idea. I com deies tu, doncs atreure al públic que dius que pot ser un concert de 30 minuts, que és lo normal en un piano concert, piano i orquestra, doncs potser el públic no ho rep de la mateixa forma que si són 15 minuts, que hi ha una varietat, un solista, un altre solista, i atrau molt més, i és, al final, el concert del dia 18 és una hora de concert, una hora i 10, molt variada, entre piano quatre mans, piano i orquestra, oboè, orquestra sola. Aquesta és la finalitat, sí.

0: Seguim parlant doncs d'aquesta primera edició de la Biennale. Ens queden encara pocs minuts amb Néstor Bayona per acabar d'explicar tot el que passarà aquests propers dies a Lleida, aprofitant que aquests pianistes tan bons, aquests intèrprets són en aquesta ciutat. Més enllà d'aquestes dues activitats, n'hi haurà algunes altres que no sé si estan obertes a tot el públic o són més per...
1: Sí? O, sí, sí, sí, tot.
0: O més pràctiques, potser per estudiants. Hi ha classes magistrals, per exemple, no?
1: Exacte.
0: Com anirà tot això?
1: Sí, comencem el dia d'abans, el dia 17, amb una workshop que fem aquí amb els estudiants de direcció de l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, i amb els dos primers premis, tant l'Antoni com el Joan Fang, el que faran és fer una sessió pràctica amb ells, on amb dos concerts que m'he elegit, Beethoven 3 i... disculpeu, Tchaikovsky primer i Beethoven... Sí, Beethoven 3, exacte, sí, disculpeu. El que faran és fer aquesta col·laboració on hi ha aquest vincle entre el director, directora i el pianista, la pianista, com s'adapta, què s'ha de parlar, quines coses pràctiques s'ha de veure quan tens poc temps, quan tens el tema dels tempis, el tema dels passatges que són més delicats amb cada concert. Llavors treballarem, doncs aquest, que serà un aprenentatge, tant una masterclass tant pels propis directors estudiants com pels propis pianistes. Aquest serà el dia 17, i també el mateix dia 17 fem classes magistrals amb estudiants del Conservatori de Lleida, d'allà de l'últim grau, i després altres activitats el dia 19 i el dia 20, amb un taller d'improvisació amb el Joan Fang Yang, que recordem que és una figura del piano, però també és un excel·lent improvisador, i farà reptes al mural Ricard Viñes, que hi ha a la plaça Ricard Viñes, doncs la gent li dirà improvisa amb el tema de, jo què sé, l'última peça de Rosalía, però amb Berghain, amb mode de Ravel o així, i ell t'ho fa al moment. I aquesta serà una forma de trencar també aquesta porta amb el públic. Després també un recital solo de l'Antoni a l'Espai Orfeo, i unes altres masterclasses amb l'altre grup de pianistes el dia 23, també amb estudiants del Conservatori de Cervera, de l'intèrpret i també de Lleida. És a dir, el que vaig voler plantejar és una mica trencar amb no sol portar els guanyadors del concurs, sinó també incorporar els joves talents i que serveixi d'un potencial dels joves, doncs, que sentin amb ganes de poder copiar aquests pianistes que han vingut a la ciutat.
0: Mm-hmm. Bé, sens dubte molt original. Jo no sé si, que és el que volies, eh? No sé si et serà fàcil mantenir el llistó en les properes edicions, però com que cada any hi haurà nous guanyadors, segur que sí, que ens ajudaràs a descobrir molts talents, i sobretot a mantenir aquesta relació amb Viñes, que estic pensant, relació amb Lleida, que Viñes també la va tenir, perquè ja en vam parlar molt aquest any amb motiu de l'aniversari. Ell també va mantenir la relació amb la seva ciutat, i tu suposo que una mica et trobes en la mateixa tessitura, no? Ara estàs establert a Barcelona, em sembla, has voltat molt i segueixes voltant, però també et deu interessar i agradar tornar a casa, no?
1: Exacte, sí, sí, jo encantat sempre d'estar per aquí i d'oferir coses també innovadores per la ciutat de Lleida, que s'ho mereix, sí.
0: I que suposo que s'ha sumat a la iniciativa, no? No hem parlat de qui fa possible tot això, però m'imagino que la Paeria i altres institucions.
1: Exactament, la Fundació de les Arts, la Paeria, i amb molts altres patrocinadors que formen part i que se van sumant, sí.
0: Que bé. Doncs no sé si ens deixem alguna cosa important, Néstor. Si no, recordar el més immediat, que seria aquests propers dies 17 i 18, amb aquestes activitats que ja ens has comentat. Enhorabona per la iniciativa i ara a gaudir-la.
1: Gràcies.

0: Assaig general.
1: En aquest últim minut, com sempre, avancem continguts del programa de demà, on, entre d'altres, us parlarem d'un concert molt singular que arribarà al Palau de la Música, una producció que celebra tres aniversaris, el de la Jove Orquestra de Canàries, el de Manuel de Falla i el 60è aniversari del grup canari Los Sabandeños.
2: També farem, entre altres coses, una ullada al projecte de Bruna Amfruns, jove violinista que ha entrat de ple al món del country i de les seves arrels, fins i tot amb lletres en català.
1: Doncs us esperem demà, com sempre, a les 6. Ja ho sabeu, aquí ens trobareu l'equip del programa que ara s'acomiada, amb Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Us esperem demà.

0: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.
2: Va ser per voluntat de Déu que visc en aquesta ansietat. Que tots els ais són meus, que és tota la meva tristesa. Quina estranya forma de vida té aquest el meu cor. Viu de vida perduda. Qui li donaria el do? Que estranya forma de vida. Es tracta del conegudíssim i l'immortal tema d'Alfredo Rodríguez, conegut com Marceneiro, degut a la seva professió. Ell era fuster i va ser un dels grans fadistes portuguès. La lletra la va escriure la mateixa reina del fado, Amàlia Rodríguez. Estranya forma de vida. A la guitarra, el gran José Luis Montón, al violí Ara Malikian i a la veu María Berasarte. I això és Catalunya Música, és el Gran Tour. Comença el viatge d'avui. Benvinguts.

0: Un viatge per l'extraordinari univers musical.
1: I amb aquesta música ara ens traslladem a Berlín, l'any 1752. Ho fem amb l'assaig d'un mètode per a tocar la flauta travessera. L'autor es deia Johann Joachim Quantz i va ser un dels virtuosos alemanys més famosos del seu temps. Va escriure més de 700 obres, la majoria per a flauta, avui dia poc conegudes. Ah, i de més també va ser els últims 30 anys de la seva vida mestre de flauta privat del rei Frederic II de Prússia. Estem sentint el seu concert en sol menor per dues flautes.

I així acaba el segon moviment. Hem sentit el primer i segon moviment del concert en sol menor per a dues flautes, corda i baix continu de Johann Joachim Quantz. Ho hem sentit en la versió de Claire Guimond i Alexa Rainwright, acompanyades de l'orquestra barroca canadenca especialitzada en música del segle XVIII, la Arion Baroque Orchestra. Som ara l'any 1886. Estem amb Isaac Albéniz. Feia poc que el músic havia començat a entrar a l'esfera del gran musicòleg Felip Pedrell. I aquesta obra, aquesta música, va ser pensada com una col·lecció. És una de les 8 peces que el compositor va escriure per destacar un territori particular d'Espanya. Aquesta, en concret, és universalment coneguda. És la seva Astúries, en una versió, en aquest cas, per orquestra de corda. L'interpreta l'orquestra Metamorfosi i dirigeix Pavel Liubomudrov.

0: Era música d'Isaac Albéniz, era la seva Astúries, una de les 8 peces que conformen la seva suite espanyola, l'Opus 47, la versió de càrrec de l'orquestra de corda Metamorfosi. Dirigia Pavel Lyubomudrov.
1: Avisa els viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint a elgrantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.
0: Ja ho deia la gran escriptora Teresa Pàmies, gran especialista en boleros, quan va sentenciar: tot el que passa a la vida abans s'ha cantat en un bolero. Aquest va ser escrit l'any 1955 pel compositor Carlos Eleta Almarán. És la història d'un amor. L'interpreta Tete Montoliu amb el seu quintet, el piano, i el saxofonista Eladio Reynolds.

0: El Gran Tour, amb Victòria Palma.
1: I seguim a la sintonia de Catalunya Música. I amb aquesta música que estem sentint de fons, us proposo que fem aquí la parada, per estirar una mica les cames, relaxar-nos una miqueta i anar a una estrena molt especial. Ho és perquè us passa una estrena pòstuma d'una obra que havia escrit d'una òpera el compositor rus Alexander Borodin. Es tracta del Príncep Igor, una obra que el compositor va escriure tant el llibret com la música i va treballar-hi durant unes 2 dècades, però la va deixar inacabada. A la seva mort, el 1887, hi van ser els seus col·legues Rimski-Korsakov i Alexander Glazunov qui van acabar l'obra, fins i tot la recreació de l'obertura que havia escrit, que van escriure a partir d'esbossos que el mateix Borodin havia cantat en els seus col·legues, una gesta que es va fer a la fita del 1890. I l'òpera, encara pòstuma i completada en gran part per altres, va aconseguir una respectada posició com a emblema de la música nacionalista russa. Aquesta òpera es va estrenar a Sant Petersburg el 4 de novembre del 1890. Però aquí és on vull anar a parar. El que realment va ser tot un èxit van ser aquestes danses que estem sentint, les danses polupsianes, que apareixen, formen part de l'acte segon i que combinen cor i orquestra. I que van guanyar una immensa fama internacional com a peça de ballet independent. I va ser gràcies a la producció de Sergei Diaghilev, amb els seus ballets russos, amb la cèlebre coreografia, i que va aconseguir, com es deia, una immensa popularitat quan es va estrenar com un ballet independent l'any 1909 al Châtelet de París. Però és que abans hi havia hagut una estrena orquestral en concert, una versió primerenca, purament orquestral, que es va estrenar abans fins i tot que l'òpera complerta, l'any 1879, a Sant Petersburg i sota la direcció del mateix Rimski-Korsakov. Però jo el que vull anar ara és en aquestes danses polupsianes, que constitueixen un fragment molt vibrant d'aquest acte segon d'aquesta òpera. És un moment de la trama que el príncep es troba captiu dels polupsians, que era una tribu nòmada, i el líder enemic, el Khan Konchak, ordena realitzar, fer unes danses i uns cants exòtics per honrar i per entretenir el seu respectat presoner. I en aquí és el moment que el líder doncs fa cridar a un grup d'esclaus perquè animin l'ànima del príncep Igor. I les cançons dels servents comencen com records sentimentals de la seva terra natal, però a mica en mica aniran guanyant protagonisme i es convertiran en crits de lloança al que era veritablement l'amo, per dir-ho així, real dels esclaus. De fet, aquestes danses estan dividides en diverses seccions. La dansa de les noies polupsianes, la dansa salvatge dels homes, la dansa general i la dansa dels nois i el final. I que nosaltres ara sentim en la versió del cor i l'orquestra simfònica de Göteborg sota la batuta de Nemi Järvi. Anem d'estrena.

doncs sentíem les danses polutxianes, que formen part de l'acte segon de l'òpera El príncep d'Igor, d'Alexander Borodini, que va ser acabat per Rimski-Korsakov, aquesta òpera, i Alexander Glazunov, perquè el compositor la va deixar inacabada, va morir abans, fins i tot de la seva estrena. Ho sentíem a la versió del cor i l'orquestra sinfònica de Göteborg sota la batuta de Nemi Järvi. I avui, com a souvenir, Estranys en el paradís. Take my hand, I'm a stranger in paradise. Sí, és aquesta cançó que estem sentint i té a veure, i tant que té a veure, amb Borodin i amb aquestes danses polusianes. Mireu, l'any 1953 es va estrenar un musical a Broadway titulat Kismet. Kismet vol dir destí. La paraula prové de l'àrab, quisma, amb el sentit de part o porció que toca, i ha passat a altres llengües a través del turc. I el musical es va titular precisament així. Es va, com us deia, estrenar a Broadway el 1953 i estava basat en la música d'aquestes danses polutxianes d'Alexander Borodin. La va adaptar Robert Wright i George Forrest, i la història està ambientada al Bagdad medieval. Bé, doncs aquesta cançó pertany a Estranys en el paradís, pertany en aquest musical. I la versió més popular l'ha interpretat Bing Crosby, i també aquesta que estem sentint, que és la de Tony Bennett. Però és que, i aquí és on vull anar a parar, 13 anys abans, el 1940, Artie Shaw havia enregistrat My Fantasy, la meva fantasia, aquesta cançó que estem sentint. Els compositors eren Whiteman, Misket i Edwards. I aquesta cançó que estem sentint és gairebé idèntica a Estranys

al paradís. Una melodia, per tant, que existia abans, que pertanyia a Alexander Borodin, que Artie Shaw la va fer servir en la seva gravació i que, 13 anys després, la farien servir per a aquest musical. Porta per títol Kismet i aquesta cançó, Estranys en el paradís, apareixia en aquest musical. Però aquí és que el més curiós és que en la versió de La meva fantasia es varen acreditar 3 autors americans i la versió d'Estranys en el paradís, 2 autors americans, i en cap lloc apareixia el compositor rus. Ni s'esmentava d'aquella obra que s'havia estrenat molt temps enrere, el 1890, al Teatre Mariinsky de Sant Petersburg, l'òpera El príncep Igor i les seves danses polutsianes. En tot cas, sigui com sigui, aquesta és una història més de la història. És que quan una música és bona, doncs molts compositors van a veure de la mateixa font. I ara us deixo amb una versió i amb un tastet de l'altra. Us sembla? Doncs això és Catalunya Música. I aquest ha estat el gran tour d'avui. Us ha fet companyia Victòria Palma. Un plaer acompanyar-vos cada tarda, fer-vos de guia cada tarda per aquest inabastable univers musical i poètic. Adéu-siau, fins demà.

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: admirat per Beethoven, Schumann i Brahms, però un gran desconegut a dia d'avui. Cherubini, amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
2: A Catalunya no hi ha feina de concerts de flauta de bec. No pots guanyar la vida tocant. Però sí que està amb altres bandes. I la flauta de bec està molt connectada amb altres tasques que sí que calen. Per exemple, en la docent. En els darrers anys s'han anat tancant línies de flauta de bec en els conservatoris perquè els professors s'han jubilat i no hi ha recanvi generacional. Hi ha d'haver un acord de país, però sí que tothom ha de responsabilitzar-se del paper que li toca.
0: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Eloi Foguet, flautista de bec. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Literatura, ciència i pensament ballant el ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda amb Xavier Chavarría.

0: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: I hola a tothom i a punt de vespreig harmònic. Què tal? Com estan els ànims? Posem-hi una mica de ritme modulat. El capità Shrea us dona la benvinguda a bord en aquesta nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils. I avui el full de ruta no passa per la geografia física, sinó per la humana. I en concret per un territori que molts músics coneixen bé, l'angoixa escènica, que afecta un de cada quatre intèrprets, segons ens confirmarà l'especialista Laura Moral. Mira, una angoixa que ens podríem imaginar com una olla express, que com més s'acosta el moment de sortir a escena, més puja la pressió. I el repte del protagonista és aprendre a gestionar-la i, si pot ser, convertir tota aquesta tensió en energia per fer música i que vagi descomprimint per l'altra banda, lògicament. I la cirereta del programa la posarà Roger Mas.

0: però potser no ho podrem veure.
1: Roger Mas, aquest diumenge posa el punt final a la 12a edició del Músic Veu de la Fundació PINAE, el celler Llopart de Subirats, en benefici de l'associació Autisme en Futur. Amb ell tancarem. Si vosaltres hi voleu posar la cirereta, serà sempre molt benvinguda. Ara donarem les vies de contacte. El programa engega. Us hi apunteu?
2: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
1: I l'enganxosa d'avui ve de fa dies, perquè demanàvem a l'audiència del Fixa't a través d'un oient, la Rosa, si algú sabia la cançó que va taralejar, i va tenir tantes respostes que avui ha volgut donar les gràcies.
3: Hola, Xavier. Res, només volia agrair-te la quantitat de respostes que hi ha a la meva petició. I bé, he recordat un petit moment de la meva infantesa, perquè, clar, he recuperat aquella cançó que ara ja sé que deia jo tinc un rellotge nou que amb l'humitat es para, jo tinc un rellotge nou que es para sempre que plou i amb el seu tiqui-tiqui-tac es veu bé que està espantat. Moltíssimes gràcies a tots.

0: La força de la música que queda enregistrada. Precisament el dia 21 és el Dia Internacional de l'Alzheimer i estem preparant un programa sobre conceptes molt concrets. Perquè pots arribar a oblidar una persona i, en canvi, no la música relacionada amb una persona? Perquè la música és dels darrers components que s'obliden en aquest trànsit tan preocupant, no?, per la família principalment que ho pateix. Bé, això serà dilluns vinent, si no hi ha cap canvi, i si no, doncs ja ho informaríem. En nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música i el comandament tècnic Sam Silva.
1: Endavant, passeu.
0: Passeu i veieu que, com ho diuen allò, el piset, copilota Anna Hernández. Anna, com se'n diu allò?
2: Passi que veurà el piset.
0: Això.
2: No?
0: Això.
2: Bona nit, què tal?
0: Benvinguda. Gràcies. Què ens expliques? A veure.
2: A veure, preparant aquest programa d'avui, no?, relacionat amb l'angoixa escènica, he descobert molts casos de músics rellevants, genis internacionals, històrics, que han passat tràngols seriosos a causa d'aquesta por. I voldria aprofitar també per recordar el cas de la jove cantant i compositora Mariona Escoda, que explicava fa un temps al podcast La Ronda Perversa de la seva experiència personal.
3: Jo sempre ho havia viscut molt tranquil·la i no sé què va passar, però hi va haver un punt d'inflexió que de sobte vaig començar a tenir pànic escènic de suors, tremolar, ansietat, angoixa. Em passava en qualsevol actuació que tingués, quan a mi abans no m'havia passat mai, d'estar cantant i notar que no podia agafar l'aire que necessitava per poder fer la següent frase, i en qüestió de un any i pico i molta feina, doncs ara estic en un punt molt diferent i torno a gaudir.
2: Aquest serà el punt de partida del programa d'avui, amb històries que trobarem algunes dures, d'altres fascinants, i que ens han de fer pensar també com a públic i espectadors com els podem ajudar en ells.
0: I del ressò d'ahir.
2: Ahir vam tenir el plaer de saludar l'Alba Ventura, pianista molt reputada del nostre país, que obrirà la temporada dels cicles simfònics al Palau amb el concert per a piano número 5, que és conegut com a Emperador. I com que el ressò d'ahir, ja sabem que no sempre tracta del que passa en l'estricte directe, sinó que a vegades és allò que passa a les bambolines, avui vull destacar un missatge de veu que ens va arribar d'un oient, el Carles, que més aviat fa una pregunta per als entesos.
4: Jo quan veig a la tele aquests macropianistes que es foten uns concerts de Rachmaninoff, de Beethoven, i, hòstia, no llegeixen res. Com s'ho fan? Jo sé com s'ho fan treballs de memòria, però és que és una memòria de mà dreta a mà esquerra, amb paisatges complicats. Com s'ho fan?
2: A veure si algú ens ho pot respondre, algun pianista a la sala.
5: El ressò d'ahir, Anna Hernández.
0: Doncs el mateix que proposa nosaltres en aquest sentit, ho fem a través d'aquest telèfon, el 607-470-305, i també el 930-48-53-21, i el fixa't com sona @catmusica.cat, allà on doncs podeu vehicular, si us ve de gust, un dia posar la cirereta musical al programa, perquè penseu, ens escolteu i dieu, no sol sonar mai, no sé ben bé quin tema, no? I penseu que sí, es cauria per alguna raó, o potser també pel fet geogràfic. Bé, parlant de propostes, arriba la primera misteriosa. 930-48-53-21, 607-470-305. I comencem.
6: Moltes gràcies.
0: Fixa't com sona. Ara som en un auditori on un pianista tocarà... De fet, una pianista tocarà tota sola davant d'una sala plena de gom a gom.

Troy Marai, la setena peça dels Kinderscenen, opus 15 de Robert Schumann, música íntima i aparentment senzilla, que ahir sentia precisament amb l'Orfeó Donostia.

0: Terra, i ara ho hem fet a mans de Marta Argerich, pianista de referència que, doncs, va haver de plegar, va haver de deixar de fer recitals en solitari durant prop de 10 anys, perquè li provocaven molta ansietat. I a partir d'aquí ha hagut d'aprendre a conviure i a trobar maneres de poder tocar malgrat aquest malestar. Reconeix que continua experimentant nervis. Sap bé que, doncs, aquesta és una problemàtica que afecta moltes persones. Ho coneix de prop Laura Moral Bofill, que és psicòloga, experta en músics i ansietat escènica. Laura Moral, benvinguda i moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: És cert que l'ansietat escènica afecta una proporció elevada de músics, tant professionals com amateurs?
1: És cert perquè, a més, el poden patir des de que són, diguéssim, petits, al llarg de tota la carrera, també. I aleshores, per exemple, per músics, estudiants i professionals, les dades són bastant com més fiables, no? Hi ha un rang de prevalença entre el 24% i el 80%, però amb amateurs sí que és veritat que les estimacions són com més heterogènies, i en tot cas sí que és veritat que els estudis suggereixen que la proporció de diguéssim, de nivells alts o elevats d'ansietat és més petita.
0: Estàs dient que entre el 24 i el 80% de músics professionals pateixen d'ansietat escènica?
1: Sí, això és un estudi del 2023 que va fer tota la, diguéssim, la revisió bibliogràfica a nivell internacional, i sortien dels diferents estudis que s'han fet més petits, doncs això, doncs entre el 24 i el 80%, que això, si mires en el millor dels casos, és un de cada quatre músics.
0: Per especialitat, sí. Més pianistes que altres?
1: A veure, amb això també hi ha heterogeneïtat, és a dir, hi ha alguns estudis que han mostrat que alguns instrumentistes, sobretot els solistes, tendeixen a tenir més, però sí que és veritat que, per exemple, aquest estudi, que és relativament recent, va fer un model estadístic de regressió i no li va sortir com a predictor el tipus d'instrument. Hi ha molta varietat individual, però sí que normalment els instruments solistes o el músic que toca com a solista, doncs està més exposat i és, doncs, més fàcil que pugui experimentar símptomes ansiosos. Clar.
0: Laura, què li passa exactament al cos i a la ment d'un músic quan surt a tocar davant el públic que pateixi ansietat escènica?
1: Bueno, doncs no és diferent a altres diguéssim, condicions d'ansietat, no? El músic, al final, quan surt, està exposant-se, està sent observat i, a més, hi ha el factor rendiment, és a dir, està mostrant les seves habilitats. Aleshores, normalment el que passa és que s'activa automàticament com una resposta de defensa del cos, no? És el que diem l'anomenada cascada de defensa, que està relacionada amb aquesta resposta tan coneguda de lluita, fugida i paralització, no? Llavors, això, clar, això fa una descarga d'hormones, no? D'adrenalina, noradrenalina, cortisol, que el que fa és posar el cos, doncs, per això, per defensar-se, i això significa, doncs, que a nivell, per exemple, doncs, fisiològic, doncs, hi ha tensió, hi ha augment de la freqüència cardíaca, augment de la freqüència respiratòria. Ells, concretament, clar, noten que la motricitat fina, doncs, pot estar, diguéssim, alterada. I després també hi ha tota la part cognitiva, els pensaments, no? Hi ha por, no? A poder fer errors, això és molt típic, no? I llavors poden haver-hi també pensaments catastrofistes. I, bueno, no sé si vols que t'expliqui una miqueta més.
0: Mira, posem el cas de Marta Argerich, perquè durant anys va evitar els recitals en solitari, però va continuar tocant amb altres músics. Què ens diu això sobre les diferents maneres d'afrontar l'ansietat?
1: El que ens diu, no, és el que també mostra també la investigació, no, de que quan t'exposes i toques sol, que ho estava comentant ara, doncs al final és com que tens més pes, més responsabilitat, no? Llavors, és normal que una persona que sent aquesta responsabilitat, doncs, pugui tenir, doncs, aquesta resposta, no? més intensa. Jo ho comparo una mica també amb els esportistes d'elit, no? No sempre els esportistes poden estar mantenint durant una temporada o diverses temporades el seu nivell màxim de rendiment, no? Llavors, el que li va passar a la Marta Argerich li passa a molts músics. És com diuen, és que jo ara no tinc el temps o no tinc les ganes de poder mantenir tot l'esforç que em suposa aquest nivell de pressió, perquè estem parlant de nivells que són objectivament de pressió alta, no?
0: I efectes pràctics, es pot arribar a superar l'ansietat escènica o l'objectiu és aprendre a conviure-hi?
1: Aquesta pregunta és interessant perquè, de fet, superar l'ansietat escènica, clar, és que tot depèn de com ho defineixis. El que està clar és que l'ansietat escènica musical, doncs, es pot

0: reduir i es poden modificar, són susceptibles de modificació, no? I a més també podem fer prevenció. Llavors es pot reduir i es pot manejar. En tot cas, amb aquest aspecte que deies de conviure-hi, el que estan intentant, diguéssim, o el que proposen, teràpies que diem de tercera generació, que realment igual no la pots eliminar perquè l'ansietat és un mecanisme que tenim de defensa i el necessitem, diguéssim, no? Però que puguis, diguéssim, aprendre a acceptar les teves sensacions, perquè el que els hi passa als músics és que acaben agafant por de les seves pròpies sensacions
1: Exacte.
0: d'ansietat. És com un bucle, saps?
1: Exacte. Ara em vindrà allò, ara em sentiré malament.
0: Exacte.
1: I quan estàs en una situació així, què pot fer en aquell moment el músic?
0: Depèn, perquè sí que és veritat que es poden fer, per exemple, jo n'he fet, de programes com de prevenció, no? On els músics poden desenvolupar estratègies de regulació i tal, no? Però no es pot fer tampoc com, diguéssim, una resposta que valgui per tothom, no?
1: Laura, l'objectiu primordial és arribar a l'estat de flow, que dieu els especialistes, no? Aquesta sensació de fluïdesa i d'estar completament immers en allò que estàs fent, com el corredor de motos allà fent els revolts, no? O diguem, el surfista, en fi,
0: sí.
1: Quan estàs en comunió amb la màxima concentració i t'oblides
0: sí, sí.
1: absolutament de si hi ha 100.000 persones que t'estan escoltant, no?
0: Per això és tan bo anar a buscar això, perquè no estàs preocupat per el que puguin estar pensant els altres de tu, disminueix molt, no?, aquest escrutini. Després també tens sensació de control del que estàs fent, perquè al final com estàs... És com... Jo m'imaginaria a un nen, no?, que encara no ha desenvolupat aquesta consciència social, diguéssim, que la puguin estar observant i que està jugant i que està immers en el seu joc, gaudint, no? I que, per tant, desplega les seves habilitats, les que siguin. I, clar, es pot treballar també, perquè sabem una mica quines són les, diguéssim, els factors, no?, que ajuden potser a estar més concentrat, que tinguis més sensació de control, a poder també gaudir més de l'experiència. Però sí que és veritat que no es pot exigir, eh? No, és una cosa que sortirà de manera natural i, clar, això a vegades no depèn de tu, perquè també influeix l'entorn.
1: Que no és fàcil, en donen fe aquestes dades. Entre el 24 i el 80% dels músics pateixen d'ansietat escènica. Laura, per a les persones que ens escolten i vulguin aprofundir, el recomanem al teu portal, Psicologia de la Música, no? Què hi poden trobar?
0: Ah, moltes gràcies. Doncs sí, doncs, a veure, doncs les coses que ofereixo, no?, els serveis, alguns cursos, també explico tota la investigació que vaig fent, les activitats, també una miqueta quina seria la idea amb la que treballo, no? Jo treballo molt amb psicologia basada en l'evidència, llavors sí que és veritat que utilitzo molt ara aquestes teràpies més prometedores que estan investigant-se ara molt, com són aquestes de tercera generació, la teràpia d'acceptació i compromís. No sé, veuran una miqueta també quina és la meva formació, quin és el meu bagatge.
1: Per acabar, Laura, quin missatge t'agradaria enviar, no només a un músic, a qualsevol persona que es troba que ha de pujar a escena i ho passa malament? Què li diries?
0: Bueno, primer de tot, també és veritat que torno a recuperar el tema de la variabilitat, eh? És a dir, cada persona és diferent i no es pot generalitzar. Però sí que és cert, i jo treballo molt amb això, que el músic pot treure amb molta claredat si es planteja el motiu profund, no?, pel que fa a música. I això significa connectar amb els teus valors relacionats amb això, no?, per què fas música. Què vols oferir? Vols oferir bellesa? O també vols ser un músic competent? O quin és el teu veritable propòsit, no?, comunicar, expressar? I normalment això aclara molt i després, clar, evidentment també es poden treballar totes aquestes qüestions d'ansietat, que a nivell de regulació emocional, és a dir, pots fer un treball per sentir-te més autoeficaç, no?, i que puguis confiar més en que ho faràs bé, no?, i exposar-te, perquè moltes vegades els músics el que fan és anar evitant i llavors cada vegada es va com encongint més, no?, la seva vida interpretativa musical.
1: Doncs, Laura Moral Bofill, moltes gràcies pel teu temps, repeteixo, i endavant amb els reptes.
0: Doncs igualment, moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Fixa't com sona, edició Clàssics. Notes i veus.
1: Ens podem fer tots a la idea, els que hem hagut de sortir alguna vegada en públic, no? Com tot l'organisme es posa en guàrdia, com notes aquella acceleració, aquella tensió, aquell vols dir que em sortirà, ja ho tinc ben après, i fins que realment no passa una estona que et va situant, doncs la situació és una mica de descontrol i aquí trobaríem un rang molt ampli de variabilitat. Bé, el cas és que avui tota la 3

musical tindrà aquest component i us sorprendreu, igual que ens hem sorprès nosaltres, de la quantitat de primeres espases que han hagut de lidiar amb aquesta realitat o que hi estan lidiant. I ara la segona misteriosa. 9-3... encara me l'he pres, 930485321 o bé 607470305. Pànic escènic, un fenomen no residual entre els músics i els artistes. De fet, grans noms de la història han viscut episodis greus relacionats amb l'exposició pública i la interpretació. La ruta d'avui substituirà les ciutats per persones i els llocs per casos d'artistes de referència. Per exemple, és el cas de Maria Callas.

0: per segona vegada, i segons el mite havia baixat als inferns per recuperar-la, però els déus li havien permès endur-se-la amb una condició, només doncs no podia mirar-la fins que tots dos haguessin sortit de l'inframont. De l'acte tercer de l'òpera Orfeu i Eurídice de Christoph Willibald Gluck és un dels moments més representatius del dolor i la pèrdua, i amb Maria Callas, que no va tenir angoixa escènica de manera constant al llarg de la seva carrera, però que se li va incrementar amb la fama i amb les crítiques que van accentuar inseguretats i problemes d'autoestima. No era estrany haver-la vist tremolar i fins i tot plorar als camerinos, però en escena es transformava en el personatge que interpretava.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: No són pocs els grans noms de la música que han tingut pànic escènic. Ens escriu el Jaume de Banyoles, que va quedar molt sorprès el dia que per Catalunya Música va escoltar que parlaven del gran Jaume Aragall, de qui Luciano Pavarotti va dir que era la millor veu del seu temps, que també s'havia hagut d'enfrontar amb aquesta realitat. Enfrontem-nos amb la primera misteriosa. El telèfon és el 93-048-5321. Fixa't com sona @catmusica.cat i 607-470-305. Gràcies als que ens seguiu en aquests instants. Pau Casals també en va patir. En tenia abans de cada concert. I això en mostra una dada ben interessant. El pànic escènic no entén de talent, d'experiència ni de reconeixement. Es pot manifestar en músics extraordinaris que han pujat centenars de vegades a l'escenari. Fixa't com sona.

Rêve de Gabriel Fauré, peça íntima i nostàlgica que evoca el record d'un somni acabat. Pau Casals la va brodar aportant el seu propi llenguatge, la va convertir en una expressió de sensibilitat, emoció i vulnerabilitat. Però al darrere hi havia un músic que abans de sortir a escena sentia una pressió al pit tan intensa

0: que va descriure com una mena de sentència de mort. Es diu que a causa d'aquesta ansietat les mans li podien arribar a quedar literalment fredes, rígides, per la falta de circulació. I el seu equip, preveient-ho, ja tenia a punt tovalloles calentes i aigua per ajudar-lo a recuperar la mobilitat. S'explica que el 1901, de gira per Califòrnia, Casals va tenir un accident mentre feia una excursió i una roca, allò que passa, no?, li va aixafar els dits de la mà. En lloc d'amoïnar-se, es diu que va sentir alleujament i que va pensar, gràcies a Déu, ja no hauré de tornar a tocar el violoncel.
1: Catalunya Música.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música.
3: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat. A Catalunya Música. Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, a Catalunya Música.
0: Són 2 quarts de 9, gràcies a la gent que ens seguiu des de qualsevol punt de la xarxa viària. Bon viatge. Cales i Casals, dues estrelles a qui l'ansietat escènica no va impedir afrontar l'espectacle programat. Però de tipus d'angoixes n'hi ha tantes com persones al món. Ara n'escoltarem una altra. Però abans, la segona misteriosa. I la primera... 93-048-53-21. Què hi ha de premi, algú diu? Doncs mira, el premi és una dedicatòria amb la cirereta, és a dir, al final del programa, una peça triada i poguda, doncs, podent-la dedicar a alguna persona o algun col·lectiu que considereu que mereix un relleu des del programa. Per exemple, hi ha aquelles persones que queden paralitzades. Queden totalment paralitzades, fet que els impedeix tornar a pujar a un escenari. Un dels casos més coneguts és el de Barbara Streisand.

0: tremenda galeta. Tal com érem, The Way We Were, Òscar a la millor cançó original i Òscar a la millor banda sonora per a Marvin Hamlisch, 1974, per la pel·lícula estatunidenca de Sidney Pollack del mateix nom, amb Robert Redford i Barbara Streisand. La cantant que després d'una actuació al Central Park a Nova York el 67, davant de més de 130.000 persones, es va oblidar part de la lletra d'una cançó. No? Imagina't la situació, i això es veu que va ser el detonant. Streisand va desenvolupar a partir d'aleshores una por escènica tan intensa que va dir prou, s'ha acabat, i no va voler actuar més durant molt temps. Això sí, va continuar gravant discos d'estudi i es va abocar en el món del cinema.
1: Fixa't com sona, perquè els clàssics no passen de moda i els oients tampoc.
0: A vegades, però, la decisió de deixar de tocar en públic no ve donada només per l'ansietat escènica, sinó perquè el músic deixa de gaudir de l'experiència. Però abans tornem a la misteriosa U. Posa! I ho vol provar la Carme de Sant Pere de Ribes? Mullà!
2: No sé si dir mullà, això! No sabia si dir-ho o no, però dic, home, escolta, mira... Javier, que acabem d'arribar del veterinari, que hem anat a portar el gatet.
0: Sí.
2: No, el mes, me'n recordo del mes, el teu mes, eh?
0: Sí.
2: Doncs jo també tinc un gat, ja està molt vellet, i acabem d'arribar, dic, poso la ràdio corrents, que el programa ja funciona. I avui la veritat és que la primera és bastant fàcil, eh? I em sembla que és la O Sole Mio.
0: O Sole Mio.
2: Amb aquest crit.
0: Amb el do de pit, sí, que després també el do de pit es veu que era dels punts de referència d'angoixa. Sí.
2: Ja, ho crec, home, on vas a parar?
0: Sí,
2: ja
0: sí.
2: Ho veus, aquesta gent tan famosa que pugen a l'escenari i es queden en blanc i els tremolen i tot això.
0: I tant.
2: Aquests dies hasta pateixo per la Celine Dion, pobra noia, que també està passant...
0: Que prima,
2: bueno,
0: que està,
2: està
0: que prima. Sí.
2: Ui, sí, pobreta. Sí, sí, però té una veu i un estil fantàstic, no?
0: Sí, sí, sí.
2: M'agrada molt.
0: Però l'altre dia em va impactar al veure la seva imatge en escena, dic,
2: sí.
0: Ostres, quin canvi.
2: Sí, sí, jo també, és veritat, jo també vaig quedar d'hora, sí.
0: Doncs mira, magnífica, Luciano Pavarotti, sí. O Sole Mio i Carme, de Sant Pere de Ribes.
2: Gràcies, macos.
0: Molt bé.
2: Us escolto cada dia, ja ho saps.
0: Una abraçada gran i t'esperarem per la dedicatòria.
2: Gran.
0: Vinga, que vagi
2: molt bé.
0: Bé.
2: Que vagi bé, Javier.
0: I l'Anna ens ha localitzat una declaració de la Barbara Streisand en referència al tema de l'angoixa escènica.
3: No tinc per què haver-ho superat, però sí que hi he fet front. M'agradaria saber quants artistes no tenen por escènica, perquè és dur sortir a l'escenari i pensar, us agradaran les cançons que he triat? I la meva veu? I el que us dic? Per tornar a actuar em feia falta un objectiu, alguna cosa per la que treballar durament. I la vaig trobar, i per això he tornat. Ara bé, mai deixaré de tenir por escènica, però sí que puc admetre-m'ho a mi mateixa i al meu públic. I si faig això, tot anirà bé.
0: Doncs mira, és allò que ens pot anar bé perquè són realitats que no les pots eludir, però si les acceptes, no, allò de fer-los-hi front sembla que pot ajudar una mica més. Això és...
4: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Escoltem ara la segona misteriosa que queda. Hi ha algú que li sonin aquestes notes? 930-48-53-21 o 607-470-305. També hi ha el fixa't com sona@catmusica.cat. I això que dèiem, de vegades el músic doncs, no deixa l'escena perquè ho pateixi, sinó perquè deixa de gaudir-la. És el cas de Glenn Gould, un dels grans pianistes del segle XX. Amb 31 anys va decidir abandonar els directes perquè no li agradava la vida de concertista. En canvi, a l'estudi de gravació hi va trobar la tranquil·litat de poder controlar cada detall de la interpretació. I aquí arriba la pregunta, no? És necessària la presència del públic?

0: versió íntima, serena i continguda del Largo del concert número 5 de Johann Sebastian Bach, a càrrec d'un jove Glenn Gould amb la Columbia Symphony Orchestra, i Ryuichi Sakamoto la va incloure en la seva selecció personal de Glenn Gould, probablement atret per aquesta combinació de fragilitat, silenci, precisió i profunditat. Gould, com altres grans intèrprets, tenia els seus rituals abans de tocar. Es cuidava meticulosament les mans, les submergia en aigua calenta durant força estona abans de seure al piano, i també era inseparable del seu famós tamboret que havia construït el seu pare quan era petit i que va portar amb ell durant tota la seva carrera.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: A 9:15, és dimarts, és dia 15, i estem amb aquest rerefons del que suposa exposar-te al públic, i també quan més, a vegades, més intens, no? Potser Rachmaninoff hauria estat d'acord amb Gould quan deia que el públic era cruel i que esperava amb ànsia els errors o els fracassos dels músics. El compositor i pianista rus va viure en primera persona la ferocitat de la crítica, especialment després de l'estrena desastrosa de la seva primera sinfonia. Va quedar atrapat en un bloqueig creatiu que va durar gairebé 4 anys.

0: una de les pàgines més cèlebres i emotives de Rachmaninoff, la Rapsòdia per un tema de Paganini, opus 43, amb Daniil Trifonov al piano i la Philadelphia Orchestra. El 1897, un jove i imponent Rachmaninoff de 24 anys, 2 metres d'alçada i mans monumentals, estrenava la seva primera sinfonia a Sant Petersburg. Desastre total. L'execució es veu que va ser nefasta i, a més, sembla ser que el director d'orquestra, Alexander Glazunov, anava torrat. No, esclar, allò ja devia ser aquí. I la crítica els va destrossar tots dos. Rachmaninoff va caure en una depressió profunda, incapaç de compondre durant 3 anys. I va recórrer al doctor Nikolai Dahl, pioner en la hipnoteràpia i músic aficionat, que li repetia com un mantra: tornaràs a compondre. Ho faràs amb facilitat i agradaràs. I així va ser, i va arribar aquesta obra mestra, el concert per piano número 2, que va dedicar en agraïment al doctor Nikolai Dahl.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, Fixa't com sona, edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I amb tots vosaltres, que ens agrada saber qui sou i que notem de viva veu quan s'intenta endevinar una de les misterioses com aquesta. És el Nacho d'Igualada en Ruta. Nacho, benvingut.
2: Bon vespre. No sé si se'm sent bé.
0: Se't sent bé. Gràcies per escoltar-nos. Quan ens has descobert, per curiositat?
2: Mira, m'enganxeu que és... ja no és el meu horari habitual. Abans tornava a la feina a aquesta hora i sempre us podia enganxar. Per mi era... Jo sempre havia sigut oient de Catalunya Música i aquest horari m'anava fantàstic. I ara d'anar... sortint de la feina cada cop més tard, doncs mira, al final he enganxat la vostra hora.
0: Magnífic. Doncs celebrem que fem el viatge junts d'alguna manera i que ara doncs hi posem una cirereta. A quin tema pertany aquesta melodia?
2: A veure, no vull equivocar-me, però perquè feia molts anys que no la sentia, però diria que és l'estudi de la papallona de Chopin.
0: L'estudi de la papallona.
2: Si no ho és que segurament em confong amb alguna altra peça que em sona molt, però... pensava que era aquesta.
0: Tornem a l'escoltar.
2: És que és d'aquelles que sé perfectament quin és, però no en sé el nom ara mateix. Doncs
0: pues va molt bé,
2: si
0: perquè
2: la papallona...
0: ho donem a un altre oient, a veure si l'endevina.
2: Sí.
0: D'acord. Moltíssimes gràcies, Nacho. Una abraçada, bon viatge.
2: A disposar, igualment.
0: Doncs vinga, que ens n'anem cap a... Bàrbara Streisand, Maria Callas, Rachmaninoff, Pau Casals, Marta Argerich, Glenn Gould. Referències internacionals que, malgrat el seu talent i les seves trajectòries, van haver de conviure amb l'angoixa escènica, perquè no és patrimoni dels músics de clàssica. I algú podria dir: no us deixeu l'artista britànica Adele?

Algú com tu, Adele, que va saltar la fama de forma abrupta i potent. Cantava en sales petites i, de sobte, omplia estadis i sonar arreu del món. I això va passar factura. No podia sortir de casa sense que l'aturessin. Un canvi tan brusc la va alterar fins al punt de generar-li una por irracional als concerts en directe, hiperventilació, suor freda i rival.

0: els vòmits a causa d'aquest estrès. Sovint s'ha de sotmetre a teràpies d'hipnosi i l'Adele ho fa abans de concerts importants com en el de la cerimònia dels Oscars. Un pànic escènic que en alguns casos que ha arribat a ser tan incontrolable que en un concert a Amsterdam, minuts abans d'actuar, va fugir per la sortida d'emergència. Adele, on vas? Tots els d'allò, on vas? No pots marxar ara amb tota la gent allà. I també va recórrer l'alcohol i altres drogues per esvair els seus propis pensaments. També s'han plantejat deixar els concerts i centrar-se en la música d'estudi, però no ha arribat al cas perquè ha trobat que xerrar força amb el públic entre cançó i cançó o també fer residències en alguna ciutat durant un temps l'ajuden a familiaritzar-se amb l'entorn. Vaja, que cadascú intenta trobar la manera de, diguem, de capejar aquest temporal.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. Ens ha agradat la trucada del Nacho perquè s'ha relacionat d'alguna manera la música misteriosa amb Chopin, i sí, però no és l'estudi Opus 25 conegut com la Papallona. Quin és aquest? És aquest que fa dubtar, perquè hi ha una línia més, diguem, una sonoritat característica. La por escènica, com qualsevol altra fòbia. Per cert, si hi ha algú que ens la vol endevinar, 93048-5321 o el 607-470-305. I també, si no us heu donat a conèixer, ens agradarà saber qui sou els que estan ara en aquests instants en línia. Nosaltres recordem que pot aparèixer en qualsevol moment, de manera gradual, sobtada. Habitualment es presenta al principi de la carrera professional, quan doncs, no s'està acostumat a exposar-se. Això és el que li va passar a Rod Stewart.

dels començaments. Fly Me to the Moon, tema del 54 de Bart Howard, un dels grans del cançoner americà. L'han versionat doncs, gent tan diversa com el propi Rod Stewart, que quan va començar a trepitjar els escenaris tenia por escènica i inseguretat, s'amagava darrere dels altaveus, patia perquè el titllessin d'impostor. És allò d'una falta d'autoestima. I va ser precisament el guitarrista dels Stones, Ron Wood, qui el va ajudar a espavilar-se. I d'entrada, amb què ho va fer? Amb un glopet de brandy. Vinga, Rod. Que està m'estranya que en Rod no digués, no, home, en comptes de brandy, perquè no hi posem. I a partir d'aquí, des de llavors, es veu que ho va convertir en un ritual, glopet de brandy. Aquí estem, que mira, són les 9 i un minut, això és Fixa't com sona Catalunya Música, i el cert és que tots els que hem hagut de pujar a un escenari, això que dèiem, hem passat per moments d'incomoditat, neguit, estrès o pànic escènic. Ni el tenor més reputat del món se'n va escapar. Fixa't com sona.

0: Bravo o Sole Mio napolitana del 1898 de Giovanni Capurro i Eduardo Di Capua, escrita a Odessa, Ucraïna, convertida en una de les cançons populars més famoses del món i amb el gran Luciano Pavarotti, a qui la por escènica va acompanyar durant tota la seva vida. Sembla ser que ser el millor, el més reconegut, això li accentuava el neguit. No volia decebre, no volia deixar d'estar a l'alçada, i un dels punts que li generaven més ansietat era el cèlebre do de pit. No? Allò diu, ai, ai, ai, que, ai, que m'hi quedaré. La sensació que el públic de la sala esperava que fes misto per enfonsar-lo era massa potent. Pavarotti es va ajudar amb dues crosses psicològiques, i és veritat que recordem aquesta imatge, el mocador blanc a les mans. Anava amb un mocador i això, d'alguna manera, l'ajudava a calmar-se. I també es veu que buscava un clau de ferro que algú hagués perdut o que algú hagués deixat caure a l'escenari o al darrere dels decorats. El clau, mira, ja busca el clau, ja busca el clau. I l'equip, com que ho sabien moltes vegades, el personal de producció n'amagava un de prop, allà li deixava allà perquè el trobés. Ah, mira'l, no? Ja tingui, esclar, suposo que això l'ajudava a descomprimir.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: Som camí d'un quart i aquest tema de Chopin, com es diu? Els concertistes de piano són un dels col·lectius que més por escènica experimenten. S'entén per l'exposició i la solitud en molts casos. És el cas d'un dels pianistes més importants del segle XX, Vladimir Horowitz.

0: Quanta joia en aquest rondo en re major, Kegel 485 de Mozart, del 1786, i amb el mestratge de Vladimir Horowitz, pianista clàssic estatunidenc d'origen rus, va tenir una relació amb els escenaris més aviat tortuosa. Va interrompre fins a 4 vegades la seva carrera professional per recuperar-se de quadres d'esgotament nerviós o d'ansietat. El 1965, i després de 12 anys de silenci en públic, arriba el seu retorn al Carnegie Hall de Nova York. Hi va haver gent del públic que va fer cua tota la nit per aconseguir entrades. El concert va ser un èxit apoteosi que va consolidar el seu llegat. Viatjava sempre amb el seu piano Steinway. Els concerts s'havien de programar tant sí com no a les 4 de la tarda dels diumenges, atenció, del moment del dia en què se sentia més preparat mentalment, i la reputació de virtuós imbatible li generava una pressió abismal per estar al nivell. Fins i tot s'emportava el menjar de casa perquè desconfiava de tot, i els hotels on s'allotjava havien d'estar supervisats i amb el vistiplau de la seva senyora, Wanda Toscanini.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Una zona de confort.
0: Aquí estem a un quart de 10, en la recta final, i m'agrada saludar un oient que s'està sentint molt identificada amb el que expliquem. És la Cristina de Mollerussa. Cristina, benvinguda.
2: Hola, ben trobat.
0: Contents de saber que hi ets. Què t'ha portat a portar algun missatge als oients?
2: Sí, doncs, bueno, quan he sentit que aquests cantants tan famosos doncs havien tingut dificultats com la gent comú del dia a dia. És important perquè molts ens podem sentir reflexats i l'afany de superació i la vida doncs, que hem tingut. I realment, bueno, és el dia a dia, és la vida, és l'estrès i que et portem aquestes coses.
0: Perquè tinc entès que ets pintora i tu també t'has d'afrontar amb el teu públic de tant en tant.
2: Sí. Sí, és així. I a vegades les presentacions costen, perquè, bueno, és la pressió que a vegades un mateix ens posem.
0: Exacte.
2: I això, bueno, és qüestió també d'anar-ho afrontant i d'anar afrontant la vida. No és fàcil.

0: trobat algun recurs que t'ajudi per superar-ho o per, diguem, suportar-ho una mica?
1: Sí, bueno, tècniques de respiració, també, bueno, estar en contacte amb la naturalesa, fer teràpia també. Sí.
0: Està molt bé. I podem veure't aviat en alguna exposició?
1: No, ara en aquests moments
0: Ara
1: no,
0: no,
1: però
0: ara
1: bueno,
0: no.
1: no.
0: I t'acompanya
1: No,
0: Catalunya Música, que et relaxa, imagino.
1: no. Sí, molt, la música acompanya molt i després, a vegades, quan no podia dormir abans, t'escoltava la nit dels ignorants
0: Sí.
1: i just no havia trucat mai perquè no m'havia atrevit i l'últim dia de tots que va ser el programa vaig trucar.
0: Ah, mira. O sigui, hem parlat un parell de vegades, tu i jo, doncs.
1: Sí, és la segona vegada, sí.
0: Està molt bé. Cristina, doncs m'ha agradat de saludar-te de nou i això no te n'estiguis si tens alguna notícia relacionada amb el teu art per comunicar-ho a través del programa.
1: Vale, doncs moltes gràcies, sí, ja us ho diria.
0: Records, via Mollerussa, Cristina.
1: Gràcies. Que vagi molt bé el programa sempre.
0: Igualment, igualment. Doncs vinga, que arribem al final i ho fem doncs, amb una idea. No estic fet per fer concerts. El públic m'intimida, em sento asfixiat per la respiració, paralitzat per les seves mirades furioses i mut davant d'aquests rostres estranys. Això ho va dir Frédéric Chopin, el seu gran amic Franz Liszt.

0: Final de ruta amb aquest vals en re bemoll major, opus 64, número 1. Aquesta era la segona misteriosa, el vals del minut, de Chopin, dedicat a la seva gran amiga i patrona, la comtessa Delfina Potocka. No la va arribar a tocar mai en un gran escenari. Tot i ser un dels compositors i pianistes més celebrats del romanticisme, Chopin només va oferir una trentena de concerts públics. La majoria van ser en salons privats de l'aristocràcia parisenca en petit comitè. Era on triomfava de veritat i on se sentia millor per mostrar el seu talent. I us faré una confessió. Aquí, al darrere d'aquest micròfon, en un estudi de ràdio, em sento com a casa. Quan estic davant al públic, una audiència, la veritat, perds aquesta naturalitat. I és perquè el cos et diu, no, aquest no és el teu lloc. No? I ho has de fer perquè hi ha moments en què ho has d'afrontar, però saps que hi ha un... Suposo que t'hi acabaries adaptant, no? Però hi ha un hàndicap. I Chopin era on triomfava de veritat i on se sentia millor per mostrar el seu talent. Es va convertir en el professor de piano més ben pagat i sol·licitat per l'alta societat de París, fet que li va proporcionar independència financera sense haver de pujar als escenaris. Ara bé, va morir jove, als 39 anys. Fixa't com sona.
1: La cirereta del pastís.

Roger Mas és un dels cantautors catalans més singulars, autor, entre d'altres, d'aquest tema, Tor, la muntanya maleïda, sintonia de la sèrie exitosa de 2004 de Carles Porta, i parteix de la cançó anterior seva, Mort, qui t'ha mort, del disc Totes les flors.

mor qui té mort, mort és qui no parla, el cel sí, que Déu no ens el torni. Mort qui té mort, mort és qui no parla,

0: Roger Mas aquest diumenge posa el punt final a la 12a edició del Músic Veu, el celler Llopart a Subirats, en benefici de l'associació Autisme en Futur. Roger Mas, benvingut i moltes gràcies.
1: Què tal, com anem?
0: Bé, molt content de sentir-te, per cert. No sé si has passat mai per algun episodi d'angoixa escènica, tu.
1: No, bueno, nervis abans de sortir a l'escenari moltes vegades, però pànic, allò que en diuen pànic escènic,
0: sí,
1: no m'ha passat mai, això no.
0: Doncs ho celebrem, perquè, escolta'm, hi ha molts casos, eh?
1: Ha de ser fotut, sí.
0: Músic Veu, un festival solidari de música que organitza la Fundació Pinae de Vilafranca del Penedès. Què t'ha fet decidir participar-hi?
1: Ah, doncs no ho sé. Vaig dir que sí, de seguida, no ho sé. A més, amb Llopart tinc molt bona relació. Uh-huh. I és un lloc que tinc bons amics, també.
0: Per què ens recomanaries de venir aquest diumenge?
1: Bé, ja només pel lloc, perquè les vistes que hi ha de Montserrat des de Llopart, només això ja val la pena. I és a les 7 del vespre, uh-huh. I la llum de setembre al vespre és la millor de l'any.
0: Oh, i tant, i ara aquesta hora que doncs, encara gaudeixes, perquè d'aquí un mes ja serà ben fosc.
1: Exacte. Molt...
0: Alguna primícia pels oients del Fixa't, Roger?
1: Doncs mira, potser Llopart farem una mica algun experiment perquè la setmana entrant ens anem a Montreal i a Ciutat de Quebec a cantar i allà estrenarem una cosa que és una versió d'una cançó quebequesa que es diu La Complanta la Foca d'Alaska, que en Joan Lluís Lluís n'ha fet una traducció expressament per aquesta expedició que fem, i com que Subirats diumenge serà l'últim concert abans de marxar a Quebec, doncs, jo crec que la provarem, aviam si funciona.
0: I tant que sí. Com és que aneu a Quebec?
1: Doncs mira, anem... Ara no t'ho sabré explicar bé, eh? Anem a fer un concert al Gran Teatre de Ciutat de Quebec.
0: Sí.
1: I a Montreal anem a inaugurar la Casa de les Llengües, que és un projecte molt interessant. I de fet el repertori del concert a Montreal serà doncs amb moltes llengües diferents, no? Com amb el disc amb la Copa Sant Jordi, doncs he fet cançons en serbi, en occità, en gallec, no sé, en francès, òbviament, en italià, i anirem a celebrar això, les llengües del món i sobretot les llengües minoritàries, no? Perquè a Quebec hi ha una cosa molt interessant, que és que el francès és una llengua, diguéssim, gran, no?, al món, és una de les grans llengües del món, és una llengua imperialista, que en canvi doncs, a Quebec es troba en situació de llengua minoritzada, no? I això és com un contrasentit molt, molt curiós, i penso que és un bon lloc a Montreal per anar a celebrar això.
0: I has estat mai al Canadà?
1: Sí, unes quantes vegades. Vaig tocar-hi el 2019, a Montreal, Ciutat de Quebec també, i tinc molt bona relació amb la gent d'allà, i també el 2023 hi vaig passar un mes també, i és una ciutat que m'enamora, Montreal, no sé per què, és com una cosa... Diuen que és una ciutat lletja i grisa, però, mm-hmm. però a mi em sembla una meravella, i a nivell cultural hi ha una vida de música, de dansa, de teatre i de tot, que és fantàstic.
0: Doncs primícia pels oients de Catalunya Música, Roger Mas al Canadà en breu, i per cert has parlat del segon disc amb la Cobla Sant Jordi. Quan el tercer? Sí. Esteu treballant-hi o no?
1: El tercer el 2036. Sí, el primer va ser el 2012, el segon 2024, 12 anys més, que s'escaurà el 2036. No sé si toca Eclipsi el 2036, crec que encara no.
0: Roger Mas combina cançó d'autor, música tradicional, folk, influències de músiques d'arreu del món, i ens acomiadarem amb un tema que m'encanta d'aquest segon volum, Quan tothom viurà d'amor. Presenta'ns una mica.
1: Doncs mira, precisament és la raó per la qual... De fet, és la raó principal per la qual anem a Quebec, precisament, perquè aquesta és una versió que quan va treure el disc amb la Copa Sant Jordi el 2024 feia 40 anys que l'havia versionat la Marina Rossell,
0: sí.
1: amb un arranjament també d'una adaptació de Lluís Llach, que queda el disc La Barca del Temps, no em voldria equivocar, jo diria que sí. I és una cançó de Raymond Lévesque dels anys 50, d'un cantautor quebequès que és un dels més grans, no? I precisament doncs aquesta és la roda en allà.
0: Doncs amb ella ens acomiadem. Roger, una abraçada ben gran i els millors desitjos.
1: Moltes gràcies, salut.
0: Que vagi bé. I estimada audiència, us esperem demà amb temes ben diversos, amb clàssics de tota mena i quan tothom viurà d'amor. D'haver estimat, d'haver perdut, ens n'ha quedat un gest amarg.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
2: Bona nit. El trompetista Dave Adebumi és un dels noms destacats de la nova escena novaiorquesa. Les seves col·laboracions amb Jason Moran, Dave Douglas i Mary Halvorson han impulsat la carrera d'Adebumi fins al seu debut com a líder, The Flame Beneath the Silence, un àlbum que ha publicat aquest estiu. El vibrafonista Joel Ross, la baixista Linda May Hanou i el bateria Marcus Gilmore l'acompanyen en aquesta gravació. Benvinguts.

Posa títol al treball de debut en quartet de Dave Adebumi, amb el vibràfon de Joel Ross com a instrument harmònic i el virtuosisme de Linda Meyhan-Ow i Marcus Gilmore, estructurant temes com aquest rítmic Infinite Loop.

Infinite Loop, música del trompetista Dave Adebumi i del projecte The Flame Beneath the Silence, aquest projecte de quartet gravat en directe al Club Ornithology de Brooklyn l'hivern passat. Dave Adebumi, que és membre de la banda col·lectiva amb la qual seguim avui, es fan dir Altos.

El quintet Altus, integrat per músics joves de l'escena novaiorquesa, Dave Adebumi a la trompeta, Isaac Levien al baix, Neta Rannan al tenor, Nathan Reisling al saxo alt i Ryan Sands a la bateria. Buscant els seus orígens, el treball Mites, per tal de trencar amb els seus referents i trobar un camí nou.

Aquest és el so del quintet Altus amb el tema Kill the Masters, una banda que vol mirar a través de les lents de la música negra americana els mites grecoromans i els yoruba africans, posant de costat Prometeu i Oldumare en aquest projecte Mites, gravat el 2024, amb temes com aquest altre Mountain March.

Els energètics altos, Deva Devumi a la trompeta, Isaac Levien al baix, Nate Rannan al tenor, Nathan Raising a l'alt, Ryan Sands a la bateria i la música del treball, Mites. Aquest altre projecte recent del trompetista Dave Douglas, Alloy, compta, per la seva curiosa instrumentació, amb els trompetistes Alexandra Ridut i Deva Devumi.

Banda amb una secció de trompetes com a centre, en Dave Douglas, Alexandra Ridui i Dave Adebumi, acompanyats a la secció rítmica per la vibrafonista Patricia Brennan, la baixista Kate Pass i el bateria Roddy Royston.

Aquesta combinació instrumental poc habitual amb la qual aconsegueix registres molt contrastats i aquestes textures tan curioses. Un altre projecte, Kenny's Major, projecte que lidera la guitarrista Mary Halvorson i del qual Dave Adebumi també en forma part. Mentre esperem la publicació discogràfica de la música d'aquest Kenny's Major, aquí teniu un petit tast de com sona la banda.

Doncs en directe des del Club Cedar de Minneapolis, el 15 d'abril passat, el quartet Canis Major de Mary Halvorson, amb Henry Fraser al baix, el bateria és Thomas Fujiwara i el trompetista Dave Adebumi. I una balada per marxar, The Light You Left Behind, una de les composicions de Dave Adebumi per al seu treball de presentació com a solista, The Flame Beneath the Silence, que és l'àlbum que sentíem a la primera part de la sessió. Tornem demà. Bona nit.

0: Via Jazz. Una hora de jazz amb Pilar Sobirà.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Tot seguit us convidem a sentir la missa Alma Redemptoris Mater d'Anselm Viola. La sentim interpretada per l'Escolania de Montserrat, el Cor d'Antics Escolans i l'Orquestra d'Antics Escolans de Montserrat, dirigits per Ireneu Segarra.

0: L'Escolania de Montserrat, el Cor d'Antics Escolans i l'Orquestra d'Antics Escolans de Montserrat, dirigits per Ireneu Segarra, interpretaven la missa Alma Redemptoris Mater, d'Anselm Viola.
1: Catalunya Música.

Miklós Rozsa va compondre el concert per a violí i orquestra Opus 24 l'any 1956. Aquesta és l'obra que ara sentirem en una versió enregistrada aquell mateix 1956 a càrrec de Yasha Heifetz, violí, i l'Orquestra Simfònica de Dallas, dirigida per Walter Händel.

Un enregistrament de l'any 1956 d'aquest concert per a violí i orquestra Opus 24 que Miklós Rozsa va completar aquell mateix 1956. N'hem sentit la versió de Yasha Heifetz, violí, i l'Orquestra Simfònica de Dallas sota la direcció de Walter Händel.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem amb música de cambra de Johannes Brahms. Hem escollit el quartet de corda opus 51, número 2, que ens oferirà el Melos Quartet.

0: Acabem de sentir el quartet de corda, opus 51, número 2, de Johannes Brahms, interpretat pel Melos Quartet.
1: Nocturn. Del compositor finlandès Jan Sibelius podrem sentir ara la sinfonia número 5 en mi bemoll major, opus 82, interpretada per la Filharmonia Orquestra dirigida per Vladimir Ashkenazy.